0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: No, no, no.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

menja, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per la carretera, ja per

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és es negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.

0: L'iniciativa compta amb 16 assistents personals que donaran suport a 30 infants i joves de 7 centres educatius, entre ells l'escola Escursell i també Pinatons. El projecte té com a objectiu fomentar l'autonomia, la participació i la presa de decisions dels participants, amb un acompanyament individualitzat que va més enllà de les aules i inclou activitats de lleure, esport, cultura i relacions socials. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, coneguda com l'ANC, Josep Vila, va fer ahir una crida a recuperar la mobilització independentista i superar el desànim i les divisions posteriors al 2017. Durant la xerrada Independència o Decadència, celebrada aquest dimecres al Centre Cultural davant d'una vintena de persones, va defensar que cal reforçar primer el front cívic i social davant la desconfiança envers els partits independentistes i la perspectiva d'un cicle electoral complicat. L'ANC situa la Diada 2027, 10 anys després de l'1 d'octubre, com a horitzó per recuperar la capacitat de mobilització. Per aconseguir-ho, vol reactivar les assemblees territorials i reconstruir una majoria social favorable a la independència. I acabem amb un punt d'agenda. Avui, de 5 a 9 de la tarda, tenim al Centre Cultural una nova campanya de donació de sang. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
3: You blocked me on Facebook.
2: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
4: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
5: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia, bona hora. Són les 10 i quasi 4 minuts. D'un dijous, dia 15 d'octubre del 2026. Ja estem a mig mes. D'aquí 4 dies, les castanyes, els panellets, els moniatos, la mistel, el vi bo. I encara continua la miqueta la calor. I avui el calendari marca Santa Teresa de Jesús. Felicitats. I cada dimecres i cada dijous a 10:01 amb els matins pop-rock. I comencem sempre el programa amb una gran orquestra, l'orquestra de Ray Conniff, amb el tema de Domenico Modugno, que va guanyar el Festival de San Remo l'any 1958, amb aquest tema, Volare, versió orquestral de Ray Conniff.

els anys 60 hi van haver moltes grans orquestes, però n'hi havia dues que quan sortia un tema deies, aquest és Ray Conniff o aquest és el Pérez Prado, perquè tenien un so diferent a les altres orquestes.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: Té!

0: Ella és Rosamari Victoria Juro, nom artístic de Timmy Juro. Va néixer el dia 4 d'agost de 1941 a Chicago, Illinois, Estats Units. Va morir el dia 30 de març de l'any 2004 a l'edat de 62 anys a Las Vegas, Nevada, Estats Units. Timmy Juro.
1: Let me tell you a story about a boy weaver. Some of you may not know, but a boll weevil is an insect, and he's found mostly where cotton grows. But now, where they come from, nobody really knows. But this is the way the story goes.

La orquesta de Mantovani, el gran tema de los Platers, El humo ciega tus ojos, quan estem a punt d'arribar ja a les 11 del matí, d'avui dijous.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batallà Poveda. La Fundació Adimir ha engegat un projecte experimental d'assistència personal per infants, adolescents i joves amb trastorn de l'espectre autista i discapacitat intel·lectual. La iniciativa compta amb 16 assistents personals que donaran suport

0: Cultural davant d'una vintena de persones va defensar que cal reforçar primer el front cívic i social davant la desconfiança envers els partits independentistes i la perspectiva d'un cicle electoral complicat. L'ANC situa la Diada 2027, 10 anys després de l'1 d'octubre, com a horitzó per recuperar la capacitat de mobilització. Per aconseguir-ho, vol reactivar les assemblees territorials i reconstruir una majoria social favorable a la independència. I acabem a un punt d'agenda. Avui, de 5 a 9 de la tarda, tenim al Centre Cultural una nova campanya de donació de sang. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

Doncs ja són les 11 i 3 minuts. D'avui dijous. Fa un bon dia. Deia que potser aquest dematí plouria, però de moment no. I això que he vingut a la ràdio amb paraigües, per si de cas. Continuem fins a la una. Anem ara amb un tema que es va sortir en l'any 1953. Déu-n'hi-do, Del senyor Merrill Moore. One, two, three. One, two, three, four.

Gran tema dels compositors Nord i Zaret, melodia desencadenada. Va triomfar ja fa molts anys, en els anys 50. Aquest grup, molta gent va descobrir aquesta cançó amb la pel·lícula Gosh. Ells són els Richie Brothers. Les 11 i 13 minuts. Naki Cole.

0: Oh, my!
1: Oh, my! I el senyor Big Joe Turner, amb aquest tema dels anys 60, aquest rock dels anys 60, anomenat Flip, Flop and Fly. Flip, Flop and Fly. I abans parlàvem de Luis Aguilé, que era un gran enamorat de Cuba, perquè era de Cuba, però va ser també un gran enamorat de Barcelona i va fer aquesta cançó per Barcelona.

Doncs Luis Aguilé, que va fer un àlbum de 16 cançons, totes en català, a Catalunya. Luis Aguilé i per Barcelona. Les 11:26.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

0: la trinca que feien aquells grans festivals. Grans festivals a la que sortien... Jo hi anava cada vegada que sortien en el teatre. Van treure grans cançons, com aquest tema que ve ara a continuació, el Califa.
1: A un país oriental una vegada hi havia un califa que es va inventar un còdic molt xulo.
2: Digo!
1: I el poble agraït li va dedicar aquesta cançó.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Fundació Adimir ha engegat un projecte experimental d'assistència personal per infants, adolescents i joves amb trastorn de l'espectre autista i discapacitat intel·lectual. La iniciativa compta amb 16 assistents personals que donaran suport a 30 infants i joves de 7 centres educatius, entre ells l'escola Escursell i també Pinatons. El projecte té com a objectiu fomentar l'autonomia, la participació i la presa de decisions dels participants, amb un acompanyament individualitzat que va més enllà de les aules i inclou activitats de lleure, esport, cultura i relacions socials. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, coneguda com l'ANC, Josep Vila, va fer ahir una crida a recuperar la mobilització independentista i superar el desànim i les divisions posteriors al 2017. Durant la xerrada Independència o Decadència,

0: Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

I avui és dijous. I avui és dia 15 d'octubre del 2026. Estem a mig mes ja per acabar. I avui el calendari marca Santa Teresa de Jesús. Felicitats. Fins a l'una amb els matins del pròleg. I avui tenim protagonista. A dos quarts d'una tindrem el protagonista de la setmana. I avui tindrem, doncs, a un cantant italià. Van començar amb Dolly Parton, Paul Anka, Neil Sedaka. La setmana passada va ser Roy Orbison. I aquesta anirem cap a Itàlia. Les 12 i 5 minuts. There goes my only possession. Elisabeth Humpernick.

La copla contemporània, cantant, més mentit, interpretant temes d'ABBA, quan són les 12 minuts.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: El protagonista d'avui és...

Doncs el protagonista d'avui és el senyor Adriano Celentano. Adriano Celentano, que va néixer el dia 6 de gener de 1938, té ara l'actualitat 88 anys. Va néixer a Milán, a Itàlia, Milano. Viu a Galdiate. Es va casar amb Claudia Mori, que també cantava i va cantar moltes cançons amb ell. El senyor Adriano Celentano va néixer, com dèiem, el dia 6 de, a Milán, i va estar vivint el número 14 de la via Gluck. Al cap d'un temps va dedicar aquesta cançó. Adriano Celentano estava a Milán, treballava en una joieria. Feien un concurs a Itàlia, bueno, a Milán, a Milano, i ell estava de suplent, perquè hi havia uns quants apuntats i acceptaven un cupo, no? Es va retirar un, que estava malalt, i li van dir, ei, pots venir a actuar. Va venir, va anar a actuar, i precisament aquest senyor va guanyar aquest recital o aquest festival que es feia a Milán. I ho va fer, precisament, amb aquesta cançó, Esto beso come un rock, original del propi Adriano Celentano.

És Tu beso com el rock va ser el primer gran èxit d'Adriano Celentano, que va guanyar aquest festival que es feia a Milán i va començar a tenir gran èxit. També va actuar en el festival de San Remo amb aquest tema, un tema que va tenir també molt èxit. I es van fer moltes versions, però cap com la del propi Adriano Celentano.

24.000 pesos, 24.000 watts. I Adriano Celentano va fer una gran cançó, més ben dit, va fer una gran versió de la famós Pregueró, de l'Stand By Me, de Baby King. Va tenir tant èxit que la va gravar en castellà, en espanyol, Rezaré, i en italià, Pregueró. Gran versió, en directe des de Verona, Adriano Celentano.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: Esteu escoltant el protagonista de la setmana.

Adriano Celentano, aquí en el 91.3 li fem amb els matins pop rock. El tema del senyor Adriano Celentano. Anem a recordar un tema que també va fer algunes versions de l'Elvis, com famós, el famós tema de...

A Wappa Plum l'han bambut Tutti Frutti del senyor Little Richard i també va gravar, com no, el famós rock de la càrcel d'Elvis.

Ja sabeu que sempre a aquesta hora, el dijous, fem un repàs als partits del tenis taula. Els partits de la setmana passada que es van haver d'ajornar per la pluja es van disputar entre el divendres i tota la jornada del dissabte. Al tercera nacional, el Ripollet va guanyar en el Terrassa per 4-3. A la categoria preferent, el Ripollet Multisplay va guanyar 4-2 a l'Ateneu de Sant Joan d'Espí. El Juma Ripollet va guanyar en el Premià de Mar per 4-2. El diumenge, també, l'equip de primera categoria, que l'Alvira Ripollet, va perdre 1-5 davant del també Ateneu de Sant Joan d'Espí. I el tot motor Ripollet va guanyar el Falcons de Sabadell per 5-1. I a la categoria de veterans, de segona, Mollet 1, Ripollet 5, i a quarta categoria, Martino 3, Ripollet 4. I aquesta setmana jugaran, doncs, a la tercera nacional el dissabte, Badalona-Ripollet. A la primera a la categoria preferent, Barcelona contra el Multisplay Ripollet. A la categoria preferent B, Hospitalet, Juma, Ripollet. El dissabte, a les 11 del matí, Lluïsos d'Horta contra el Calviera Ripollet. I el diumenge, a les 11 del matí, el Cirbo de Sardell contra el Tot Motor Ripollet. Categoria segona. I a veterans, de segona, Sant Cugat, Ripollet, i a quarta categoria, Josep Maria Palés contra el Club Tristala Ripollet. Ja sabeu que protagonista és el senyor Adriano Celentano.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Fundació Adimir ha engegat un projecte experimental d'assistència personal per infants, adolescents i joves amb trastorn de l'aspecte autista i discapacitat intel·lectual. La iniciativa compta amb 16 assistents personals que donaran suport a 30 infants i joves de 7 centres educatius, entre ells l'escola Escursell i també Pinatons. El projecte té com a objectiu fomentar l'autonomia, la participació i la presa de decisions dels participants, amb un acompanyament individualitzat que va més enllà de les aules i inclou activitats de lleure, esport, cultura i relacions socials. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, coneguda com la ANC, Josep Vila, va fer ahir una crida a recuperar la mobilització independentista i superar el desànim i les divisions.

0: Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Fundació Adimir ha engegat un projecte experimental d'assistència personal per infants, adolescents i joves amb trastorn de l'aspecte autista i discapacitat intel·lectual. La iniciativa compta amb 16 assistents personals que donaran suport a 30 infants i joves de 7 centres educatius, entre ells l'escola Escursell i també Pinatons. El projecte té com a objectiu fomentar l'autonomia, la participació i la presa de decisions dels participants, amb un acompanyament individualitzat que va més enllà de les aules i inclou activitats de lleure, esport, cultura i relacions socials. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, coneguda com l'ANC, Josep Vila, va fer ahir una crida a recuperar la mobilització independentista i superar el desànim i les divisions posteriors al 2017. Durant la xerrada Independència o Decadència, celebrada aquest dimecres al Centre Cultural davant d'una vintena de persones, va defensar que cal reforçar primer el front cívic i social davant la desconfiança envers els partits independentistes i la perspectiva d'un cicle electoral complicat. L'ANC situa la Diada 2027, 10 anys després de l'1 d'octubre, com a horitzó per recuperar la capacitat de mobilització. Per aconseguir-ho, vol reactivar les assemblees territorials i reconstruir una majoria social favorable a la independència. I acabem a un punt d'agenda. Avui, de 5 a 9 de la tarda, tenim al Centre Cultural una nova campanya de donació de sang. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Una escletxa sempre és un problema?
4: No, una escletxa és una oportunitat per travessar murs, per mirar més enllà.
3: Provem d'obrir una escletxa en aquest mur tan dur de les idees?
4: Parlem sobre cultura i transformació social a l'escletxa de Ripollet Ràdio.
3: Parlem sobre travessar la cultura, connectar idees i mirar el món d'una altra manera.
4: Cada darrer dimarts a mes, a les 6 de la tarda i sempre que vulgueu a ripolletradio.cat.
5: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat.
6: Serendipia. El enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
7: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
8: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
9: Me cago en la mare que et va matricular!
8: Temps de Llibres, el programa que fa aquest NT.

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
4: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
5: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 7 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament a Ripollet TV a YouTube i també a Instagram Live Info Ripollet. Aquest és el programa número 716, és el 28 d'aquest any 2026 i el 5è d'aquesta temporada. Avui és 15 d'octubre, és el dia de la conscienciació del dol gestacional, perinatal i neonatal, amb el qual es vol donar visibilitat a les famílies que han patit la pèrdua d'un embaràs o d'un nadó, i també per reconèixer el seu dol. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Doncs fem aquest programa Jordi Puy, el control de so, realització de vídeo i streaming, a la redacció Marc Batalla, Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, repassarem el sumari d'avui, que ve molt carregat de notícies.
2: Començarem parlant de les novetats de l'escola d'adults i les solucions davant els desperfectes ocasionats pel temporal. Parlarem de Dimir i el seu projecte experimental aquí a Ripollet. Repassarem com va anar la protesta ciutadana demanant seguretat el darrer dimarts, així com l'esmorzar empresarial. En cultura veurem la setmana de Harry Potter, la nova iniciativa de llegir l'òpera, i repassarem les jornades de patrimoni i el dia del Pilar. En esports veurem els èxits de Lucas Pardo i dels germans Mollor, així com el campionat de resistència de karate que disputa aquest cap de setmana.
1: I en el bloc d'entrevistes parlarem dels clubs de lectura amb la biblioteca i l'associació d'espectadors i en especial del nou club de l'òpera. Seguidament conversarem amb el centre Esplai La Gresca sobre l'exposició a la Flor de la Vida i també els seus serveis per la gent gran de Ripollet. També posarem davant dels nostres micròfons el debat sobre la problemàtica de l'habitatge amb el sindicat de llogateres i dues afectades de la PA. I també tindrem a la Fundació Dimir amb aquest nou projecte d'atenció a infants i joves amb autisme i discapacitat que es farà a dues escoles de Ripollet. Comencem. Estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7. I com cada 7 dies farem un flash de l'actualitat informativa, els esports, l'agenda, els pròxims dies. Però abans de començar, volem donar-los una notícia d'interès, sobretot pels centenars de dones que van treballar a l'antiga fàbrica de pantalons. Avui ha començat l'enderrocament del que

0: De l'antiga fàbrica Surte, més coneguda com la fàbrica de pantalons, a la nau on es fabricaven aquests pantalons, baixant al carrer Pau Casals a la dreta, ja es va construir pisos fa uns mesos. I ara és el torn de la nau del davant, de Pau Casals, cantonada Doctor Bargós, on es fabricaven els jerseis, que es coneixien com els jerseis del Cort Inglés. El terreny seguirà la mateixa sort i una illa de pisos amb pàrquing i piscina ocuparà l'espai. Un carrer més avall, un mural encara recorda aquesta singular empresa, un mural obra de David Fontanals, una fàbrica que molt recorden amb nostàlgia. Ara sí, anem amb la resta de notícies d'interès de la setmana, això sí, amb una bona notícia, que és la represa parcial de les classes de l'escola d'adults, Marc.
1: L'escola d'adults Jaume Tuset comença a recobrar la normalitat després que els anys per les pluges de les tempestes de les darreres setmanes obliguessin el seu tancament el passat 5 d'octubre. Dimarts van tornar a classe els alumnes al torn de tarda en aules provisionals cedides per l'Institut Lluís Companys. A finals de setmana passada ja s'hi va traslladar el material necessari. A hores d'ara, el servei educatiu de l'Ajuntament, la direcció del centre i l'inspecció d'ensenyament continuen treballant per reubicar l'alumnat del matí i els grups dels tallers de l'associació Jaume Tuset abans possible.
0: Avimir posa en marxa un projecte d'assistència personal per infants i joves amb TEA i discapacitat intel·lectual.
1: La Fundació Avimir ha engegat un projecte experimental d'assistència personal per infants, adolescents i joves amb trastorn de l'espectre autista i o discapacitat intel·lectual. La iniciativa compta amb 16 assistents personals que donaran suport a 30 infants i joves de 7 centres educatius, entre ells l'Escola Escursell i Pinatons. El projecte té com a objectiu fomentar l'autonomia, la participació i la presa de decisions dels participants amb un acompanyament individualitzat que va més enllà de les aules, inclou activitats de lleure, esport, cultura i relacions socials.
0: Doncs al final del programa parlarem amb la gerent i el director terapèutic d'aquesta Fundació Avimir. Ara us volem explicar que el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, va fer ahir una crida a recuperar la mobilització independentista i superar el desànim i les divisions que, segons ell, es pateixen després de 2017.
1: Durant la xerrada Independència o Decadència, celebrada aquest dimecres al Centre Cultural de Ripollet davant d'una vintena de persones, va defensar que cal reforçar primer el front cívic i social davant la desconfiança envers els partits independentistes i la perspectiva d'un cicle electoral complicat. L'ANC situa la Diada del 2027, 10 anys després de l'1 d'octubre, com a horitzó per recuperar la capacitat de mobilització. Per aconseguir-ho, vol reactivar les assemblees territorials i reconstruir una majoria social favorable a la independència. Escoltem a Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana.
2: Que el país va projectant molts mals estats. El malestar docent, que no para i que és continuat, el malestar sanitari constant, el malestar avui mateix de la pagesia, el malestar dels usuaris del transport públic, el malestar dels usuaris de les autopistes o les vies de comunicació. Estem en un moment molt singular, que el país se'ns desfà les mans. I per tant, ens hem de fer la pregunta, és per què? Per què es van encenent tants focs? Per què tot va esclatant? I pensem que hi ha un denominador comú que uneix tots aquests malestars, que és, escolteu, estem en un país absolutament espoliat i que no disposa dels recursos ni tampoc la capacitat de decisió per abordar els problemes que aquesta societat de 8 milions de persones reclama. Després de gairebé 50 anys del marc del règim del 78, del règim de l'Espanya de les autonomies, tenim molt clar quin és el paper que li toca a Catalunya a dins aquest règim, perquè això, perquè en portem gairebé 50 anys. És un espoli econòmic escandalós que no té punts de comparació amb les regions riques d'Europa. Tots els estudis econòmics rigorosos diuen que el land alemany que contribueix més a la solidaritat a dins del seu estat queda a molta distància de la contribució que Catalunya fa a l'estat espanyol. Per tant, això és un buidar d'aquell recurs, buidar Catalunya d'aquells recursos que li són absolutament necessaris per serveis fonamentals. Salut, educació, els serveis a la dependència. Si els recursos que genera aquest país se'n van i no disposem del mínim necessari per garantir salut, educació, dependència, això no té altra sortida que la decadència social i personal. Precisament per això fem el crit de o independència o decadència. Hem de trencar el marc polític, el marc d'aquesta Espanya de les autonomies del 78, que tenim comprovadíssim que només ens porta a aquest carreró sense sortida. Des de l'Assemblea Nacional Catalana emplacem tota la població a que construeixi un moviment potent que desemboqui el proper 11 de setembre del 2027 amb una gran mobilització, perquè els motius per abordar la capacitat de decisió total del poble de Catalunya i posar fi a l'espoli que patim sota la dependència espanyola és d'una urgència enorme.
0: Doncs sentíem el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, que va ser entrevistat ahir per Judit Josa. Parlem ara d'una cinquantena de persones que van secundar la crida realitzada a través de xarxes socials i grups de WhatsApp per demanar més seguretat ciutadana.
1: La concentració va tenir lloc abans d'ahir davant del pavelló Joan Creus. En declaracions als mitjans de comunicació locals, els assistents van manifestar la voluntat de fer el pas per traslladar al carrer les protestes de les xarxes i, fins i tot, promoure patrulles ciutadanes. Alguns d'aquests veïns van admetre sentir-se alarmats pel que llegeixen a les xarxes socials i van denunciar que ningú fa res. En els darrers mesos han pujat exponencialment les publicacions anònims sobre suposats robatoris i agressions. Aprofitant la presència d'agents de la policia local, alguns dels concentrats van fer-los saber les seves reivindicacions. Per la seva part, el candidat de Decidim, José María Osuna, també va estar present a la trobada per respondre a la premsa local i demanant que l'Ajuntament no pot mirar cap a un altre costat i que ha de solucionar el problema de l'enllumenat i posar més mitjans, especialment d'atenció social, i millorar la convivència. Igualment va lamentar el perill que el malestar es cronifiqui i s'instrumentalitzi contra els migrants.
0: Empreses locals de llarga trajectòria van protagonitzar dijous passat el cinquè esmorzar empresarial de Ripollet.
1: L'empresa IMA, Enginyeria Magnètica Aplicada, va acollir el cinquè esmorzar empresarial, una edició dedicada a empreses de Ripollet amb una llarga trajectòria. La jornada va estar organitzada per l'Ajuntament a través de Ripollet Impulsa amb la col·laboració de l'Associació d'Empresaris de Ripollet i va comptar amb l'assistència de més de 40 persones en representació d'un bon nombre d'empreses locals. També hi van assistir l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i la presidenta de l'àrea promoció econòmica, Eva Herrera. L'objectiu d'aquesta iniciativa és generar espais de trobada, intercanvi d'experiències i networking que entre el teixit empresarial del municipi.
0: Ja ha finalitzat la formació Sortides Laborals Actuals.
1: Les persones participants han tingut l'oportunitat de conèixer les possibilitats laborals de diferents sectors econòmics, identificar les sortides professionals més adequades al seu perfil i descobrir les vies d'accés al mercat de treball. Aquesta formació ha proporcionat eines i coneixements per entendre millor la realitat laboral actual i definir estratègies de recerca de feina adaptades a les capacitats i als objectius professionals de cada persona.
0: L'Ajuntament de Ripollet ha posat en marxa una nova edició dels PFI, Auxiliar de cuina i auxiliar de vivers i jardins.
1: És una iniciativa que ofereix al jovent del municipi l'oportunitat d'aprendre un ofici, adquirir competències professionals i obrir-se camí cap al món laboral o la continuïtat dels estudis. Durant els pròxims mesos, l'alumnat combinarà la formació a les aules amb experiències pràctiques en entorns reals de treball, gràcies a la col·laboració del teixit empresarial i municipal. Els programes estan organitzats per l'Ajuntament de Ripollet amb el suport del Departament d'Educació i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
0: Aquest dissabte, dos quarts de dues, se celebra la tropada, no, volem dir de 10, a dos quarts de dues, se celebrarà la trobada La Cultura al Carrer, al Centre Cultural.
1: És una jornada de treball i intercanvi per entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades amb l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix de les inquietuds expressades per les entitats culturals del municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable, i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. La trobada comptarà amb la participació d'entitats culturals, personal tècnic municipal i altres agents vinculats a la cultura al carrer, i estarà plantejada com un espai de diàleg, intercanvi i treball compartit.
0: Més temes culturals, la setmana de Harry Potter torna a la biblioteca i celebra 25 anys a la primera pel·lícula de la saga.
1: La Biblioteca Municipal de Ripollet organitza un any més la Setmana del Harry Potter, una proposta dedicada al món de la fantasia creat per J.K. Rowling, que enguany adquireix un caràcter especial amb la commemoració dels 25 anys a l'estrena de la primera pel·lícula de la saga Harry Potter i la Pedra Filosofal. La iniciativa es celebra del 13 al 17 d'octubre i permet gaudir de propostes relacionades amb la saga. Durant tota la setmana, la sala infantil de la biblioteca es transforma en un espai ambientat en el món de Hogwarts, amb una decoració especial que permet endinsar-se en l'univers màgic de Harry Potter. El punt destacat de la setmana serà demà divendres, amb la màgia dels llibres, a 6:15 a la biblioteca municipal, i anirà a càrrec del mag Selvin. La proposta presenta llibres plens de màgia que expliquen històries divertides i que fins i tot treuen foc.
0: Ens han dit que és molt bo aquest mag, que no ens l'haurem de perdre, eh? Doncs més coses de la biblioteca. El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal amplia la seva programació amb llegir òpera.
1: És un club de lectura i d'audició que apropa el món de l'òpera a les persones usuàries de les biblioteques públiques. La proposta permet conèixer i aprofundir en tres grans obres del repertori operístic: L'Elisir d'Amor, de Gaetano Donizetti; Cançó d'Amor i de Guerra, de Rafael Martínez Valls; i Aida, de Giuseppe Verdi. Al llarg del curs s'organitzaran col·loquis, conferències i audicions al voltant de les obres, amb la participació de professionals i especialistes en música. El programa també inclou sortides opcionals al Teatre La Faràndula de Sabadell i culminarà amb una representació d'òpera al Teatre Auditori del Mercat Vell de Ripollet. La primera activitat serà, tot just avui, a 6:15, amb un col·loqui sobre l'Elisir d'Amor a càrrec de Rafael López i Joan Ramon Gordo.
0: Fa dues setmanes parlàvem amb la Ebe, aquesta artista ripolletenca que actuarà a Ripollet i, de fet, ja ha posat a la venda les entrades.
1: El pròxim 24 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Ripollet acull el concert La Ebe Canta. La ripolletenca pujarà a l'escenari del poble per mostrar el seu talent. La Ebe va passar fa unes setmanes pels micròfons de Ripollet Ràdio en una entrevista que podeu recuperar a YouTube i també a Ripollet Ràdio a la carta. Les entrades estan disponibles a través de la web Entradium i, si no, també a través de l'enllaç disponible a l'Instagram de la EF.
0: El ripolletenc Ivan Zainós promou a Barcelona un debat sobre la governança local.
1: Avui s'ha fet a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona una conferència internacional cap a una federació de la Terra, impulsada per Medicus Mundi Mediterrània i Federation Earth. Entre els organitzadors hi ha el ripolletenc Ivan Zainós, director de projectes de cooperació de Medicus Mundi Mediterrània. La jornada ha reunit especialistes i representants d'organitzacions d'arreu del món per debatre sobre una governança global capaç d'afrontar els grans reptes de la humanitat, la pau, la crisi ambiental i la justícia social.
0: Catifaires de Ripollet participaran en una catifa gegant a Madrid per reivindicar el patrimoni cultural. Serà el Museu del Prado.
1: L'Associació Cultural i Tradició de Ripollet participarà aquest cap de setmana en l'elaboració d'una catifa monumental de 650 metres quadrats davant del Museu del Prado, a Madrid. La iniciativa vol reivindicar el valor de les catifes florals i les composicions festives amb materials naturals com a patrimoni cultural immaterial. L'activitat està organitzada per la Coordinadora Internacional d'Entitats Catifaires i Art Efímer, de la qual forma part l'Associació Ripolletenca, i s'emmarca en una candidatura internacional presentada per la UNESCO per aconseguir el reconeixement d'aquesta tradició. En la creació de l'obra, és dissenyada per l'arquitecte Manuel Alonso, i participaran unes 70 persones d'associacions espanyoles i italianes, amb una dedicació estimada de 1.050 hores de treball.
0: Déu-n'hi-do. A més, això s'ho emporta després al vent, perquè ja ho diu, és art efímer, així que les persones que tinguin la sort de poder-ho veure, doncs que ho gaudeixin. Aquest darrer cap de setmana s'han celebrat Jornades Europees de Patrimoni. Com han anat, Marc?
1: Han sigut 3 dies carregats de simbolisme i sentimisme per recordar no només el patrimoni físic, sinó l'immaterial social que conformen de tots els ciutadans del poble, des dels més petits fins als que ja no estan amb nosaltres. Molta expectació divendres al Teatre Auditori per descobrir Aquells dies de festa, un documental que recupera la memòria de les celebracions populars i de la vida social de Ripollet d'abans a través de 18 testimonis de persones nascudes entre els anys 1930 i 1943. Dissabte, els mals noms van tornar a ser motiu de conversa als carrers de Ripollet. L'activitat On posem la placa, façana o carrer de les Jornades Europees de Patrimoni va portar al carrer la recerca del cim Molí d'en Rata, que ja ha recuperat i documentat més de 350 malnoms de cases i vinculats a oficis, famílies i històries del poble. Els participants podien afegir noms als plànols, explicant-ne l'origen i votar com voldrien conservar-los, en plaques, mapes, publicacions o altres formats. A tot això cal afegir que també es van fer activitats com les típiques portes obertes del cim Molí d'en Rata o també ja la tradicional pujada al campanar.
0: La darrera notícia, aquesta molt més folklòrica. En 30 anys d'història, el Centre Aragonès de Ripollet va celebrar el seu dia gran el passat dia dilluns, amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu del Pilar.
1: La jornada va començar amb el tradicional xupinazo i la concentració de socis i simpatitzants, seguida d'una traca d'honor a la Verge. A quarts d'11 es va iniciar la processó, acompanyada per la companyia artística Osca, i posteriorment l'ofrena floral a la parròquia de Sant Esteve. A les 12 del migdia es va celebrar la solemne missa aragonesa. A la tarda, el Teatre Auditori va tancar les celebracions amb el gran festival de jotas amb la participació de Roberto Siria, considerat un dels grans solistes d'aquest gènere de l'Aragó.
0: Molt bé, doncs ara repassarem una mica els esports. Com es presenta la jornada de competició aquest cap de setmana?
1: Luca i Martín Molló van participar diumenge 11 d'octubre en la quarta prova de la Lliga Catalana de Pump Track, disputada al circuit de Begur. Martín Molló va aconseguir la segona posició en la categoria principiant, mentre que Luca Molló va finalitzar cinquè en la categoria benjamí. Per un altre costat, Lucas Pardo s'ha proclamat campió dels trials catalans de la categoria infantil de tenis taula. Per un altre costat, Ariadna Arnau i Liam Pacheco van finalitzar tercers en els seus respectius grups a un pas de la final. Parlem també ara de karate, perquè aquest diumenge el gimnàs Bunkai, amb la col·laboració de la Associació Catalana de Karate Kyokushinkai, organitza un curs tècnic més un campionat de resistència tant per infants com per adults. Els participants seran esportistes representants de diferents dojos de municipis de la província. L'esdeveniment tindrà lloc al pavelló municipal de Ripollet de 11 a 1 i l'entrada serà gratuïta. Però tanquem aquesta part amb el ripolletenc Carlos Sánchez, que està jugant aquesta temporada a la segona divisió del Qatar amb l'Alcor Sports. El defensa central de només 21 anys arriba al futbol catarià després de passar pel filial del Racing de Santander. A banda, ha jugat a les categories inferiors de l'Espanyol i també es va iniciar al Club Futbol Ripollet. I ara, com sempre, repassem el calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet juga dissabte a 3:15 al camp del Gimnàstic Manresa. El Pajaril juga també dissabte, 10 minuts a les 6, a casa contra l'Escola de Futbol de Viladecans. L'Escola Futbol Base Ripollet juga dissabte a les 5 al camp del Montmeló, mentre que el femení juga diumenge a 6:45 al camp dels Sants. En futbol sala tenim el masculí, que juga dissabte a les 8 a la pista de les Corts, i el femení, que juga diumenge a casa a les 2 contra el San Pablo Avis. En bàsquet, el Copa Catalunya masculina juga diumenge a 6:45 a la pista del Flip and Go al Picat, i el femení juga dissabte a 6:45 a casa contra la Garriga. En tenis taula només tenim partit del Tercera Nacional, que juga dissabte a 6:45 a casa contra el Sosmàtic Badalona.
0: Ja estaríem, no?
1: Sí.
0: Doncs fins aquí el que és la crònica esportiva, però ens queda un minutet encara per repassar l'agenda.
1: Comencem divendres amb la sessió Mocs, Tos i Respiració, eines per ajudar el teu nadó, a les 10 al Centre Cultural. A 6:45 de la tarda hi ha l'espectacle de màgia dels llibres de la biblioteca. Acabem a 9:15 amb teatre, una idea genial al Teatre Auditori. Ja dissabte encetem amb taula informativa de la campanya del Dia Mundial contra el Càncer de Mama a partir de les 9 a la plaça Pere IV. Tots aquests actes estan pendents de confirmació perquè si es confirmen les previsions meteorològiques, sembla ser que tant dissabte com diumenge tindrem una nova jornada de pluja, així que millor assegurar que els actes se celebren, visitar les xarxes socials de totes les entitats. Continuem. De nou, a 2:00 també es farà la jornada La Cultura al Carrer, al Centre Cultural. A 11:15 tenim experiments científics en família al Centre Cultural i a 12:15 l'hora petita a la biblioteca. A 12:15 és l'aniversari dels 60 anys del Sant Juan de la Cruz. A les 6 hi ha el museu Dona Joc al cim Molí d'en Rata. Ja diumenge tenim a les 11 campionat de resistència de karate al poliesportiu i com no jugat que s'ambienten Sapina Tons i Maria Recordosa i del Massot. A les 7 de la tarda hi ha al local un vermut musical. Passem a dilluns perquè tenim Cafè Literària 2:45 al Centre Cultural. Dimarts és torn de les conferències a l'aula d'extensió universitària a les 6 al Centre Cultural, només per socis. I ja dimecres, torn de l'Escola de Salut a 6:45 al Centre Cultural i a la mateixa hora il·lustra viatjant pel món a la Biblioteca Municipal. A 6:45 també a la biblioteca hi ha Club Cíclic i a les nits de música al Teatre Auditori. A la mateixa hora també hi ha Club del Còmic a la Biblioteca Municipal i acabem dijous amb la presentació de la llançadora a 6:45 al local.
0: Doncs sí, esperen pluges des de dissabte.
1: Des de demà,
0: set o deu dies més pel davant. Si és sota coberta, en principi no hauria d'haver gaire risc, però sí que és veritat que depèn del que plogui. Important, l'acte del Sant Juan de la Cruz del dissabte, ja ens han comentat que s'han apuntat ja 350 exalumnes i que peti qui peti ho faran igual, ha dit. Perquè hi ha l'aperitiu preparat, moltes coses i activitats, i es veu que diu que es farà igual, si no... ho adelanten una hora, això sí, ho faran, començaran a les 11 del matí. Doncs esperem també explicar-ho la setmana vinent. Doncs res, Marc, moltes gràcies. Fins aquí el flash informatiu de la setmana. De seguida parlem amb la biblioteca i l'associació d'espectadors sobre aquests clubs de lectura i sobretot aquest club d'òpera.
3: El 91.3, info setmanal.
4: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
5: A veure, que no sona, papa.
4: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que sí, que parlen, que són tres.
5: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
4: Això. Però a quina hora és,
5: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
6: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
7: Mama, vull ser artista!
6: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
8: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
9: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
10: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
11: Va, cago en la mare que et va matricular.
10: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
12: Soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
13: Serendipia, el enigma ancestral. Donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
3: Al 91.3, info setmanal.
0: Tres minuts sobre 2:15. Ara ja tenim aquí l'Elisabet Vázquez, directora de la biblioteca. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: I també el Rafael López, de l'Associació d'Espectadors.
15: Bona tarda.
0: No us tenim habitualment junts.
14: No.
0: Però darrerament sí que se us ha vist més junts.
14: Sí, últimament estem molt junts.
0: Hi ha una col·laboració entre la biblioteca i l'Associació d'Espectadors. Sí. Expliqueu-me en què consisteix.
14: Aviam, molt resumit. Des de la biblioteca ens hem afegit a un projecte que ja fa temps, ja 4 anys que està en funcionament. És un projecte que fa el Departament de Cultura, Servei de Biblioteques, que és Llegir l'Òpera. Llavors jo vaig anar a la presentació perquè ens expliquessin una mica de què anaven i bàsicament és un club de lectura de crear nous espectadors des de les biblioteques per gaudir de l'òpera. Llavors jo vaig dir, bueno, sí, des de Ripollet ens apuntarem, però clar, jo no puc anar sola, necessito. Si fem òpera a Ripollet, en seguida vaig pensar en l'associació d'espectadors. Llavors va ser aquest moment, no?, que els vaig anar a buscar, els vaig presentar el projecte i avui pues, començarem a posar-lo en marxa. Molt resumit és això, un club de lectura. Li diem club de lectura, però serà més unes trobades, tertúlies, xerrades,
0: deixem col·loquis... Deixem la part de club, eh? La
14: sí,
0: part de club.
14: Sí, són un trobades,
0: club de,
14: trobades...
0: Un club de l'òpera, sí.
14: Sí, al voltant de l'òpera. I com ho fem amb la Fundació Òpera Catalunya, que és la fundació que està al Teatre de la Faràndula, sobretot, doncs les òperes que tractarem aquest curs seran les que es podran veure després a la Faràndula, al Teatre de la Faràndula, que és el que tenim aquí més apropent de Ripollet.
0: Cada quan es farà aquest club?
14: Ho farem dos cops de... Un cop al mes, mentira.
15: Un cop més.
14: Clar, el que farem és treballar tres òperes de la programació i cada òpera la treballarem durant dos mesos. Diguem, llavors farem trobades mensuals, que en total seran pues, això, sis xerrades, diguem, a la biblioteca, després sortides opcionals al teatre, de la Faràndula, i després una trobada final, diguem, per gaudir de l'òpera aquí a Ripollet.
0: De seguida parlem d'aquest primer club, però sí que volem que ens contextualitzis una mica primer, perquè això de l'òpera ja fa temps que vosaltres ho treballeu,
15: sí,
0: a més feu projeccions, exacte. I això a més no substitueix el que ja feu dels vostres experts, que també porteu, no?
15: No, a veure,
0: Rafael?
15: Per una banda, dir-te que evidentment ara l'Elisabet està molt més en relació amb nosaltres, amb l'Associació d'Espectadors, però sempre hem tingut molta relació, l'Associació d'Espectadors amb la biblioteca, perquè des de fa molt de temps i durant molt de temps, molts anys, hem fet nits de música, sobretot per Sant Jordi, el famós
14: Revetlla
15: de Sant Jordi que vam muntar i que sí. Sempre fèiem una audició de música per, diguem, a partir de les nits de música. Per tant, aquesta col·laboració o aquest coneixement mutu ja hi era. El que passa és que això suposo també va servir doncs, perquè ell, a lo qual li agraïm moltíssim des de l'Associació d'Espectadors, doncs, quan es va plantejar això de l'òpera a la biblioteca, doncs, va pensar en nosaltres i nosaltres ja estem contents i agraïts perquè bueno, creiem que és una oportunitat important de fer dues coses. Una, d'escoltar òperes i sobretot de divulgar l'òpera. És a dir, l'òpera som conscients, tots els que ens agrada l'òpera i tots els que movem alguna cosa de l'òpera, som conscients de que és diguem, un espectacle minoritari. És a dir, no podem pretendre que moltíssima gent, perdó, moltíssima gent li agradi l'òpera o que moltíssima gent s'entusiasmi amb l'òpera. El que sí que pretenem és que quanta més gent millor s'interessi o pensi, bueno, i poder el que ens expliquen, el millor deu ser interessant. I que a mica, amb aquestes explicacions i aquestes divulgacions molt planeres, perquè evidentment vindrà un expert, i l'expert és l'expert. L'expert és l'expert i fan conferències en el que té el seu nivell. Però els col·loquis que farem a la biblioteca, que farem amb en Joan Ramon Gordo, que avui encara no està aquí, però que estarem a la biblioteca, i jo mateix, seran unes xerrades molt planeres, molt per divulgar l'òpera i molt perquè la gent doncs, pensi que no és tan dolent això de l'òpera.
0: Molt bé. I això més aneu com acompassats, Em refereixo que és la mateixa òpera que es projecta en el teatre
14: sí,
0: i s'estudia, sí. És la mateixa que es treballa.
14: Clar,
0: també,
14: clar,
0: no?
14: Això és més ric perquè no és parlar d'una òpera que després tindràs la possibilitat de veure-la. Aquesta és la gràcia. I el que deia el Rafael una mica, que l'òpera no faci tanta por, no? És
15: exacte.
14: Una mica l'objectiu al final de tot. Acostar-nos culturalment, des de la lectura, des d'aquests clubs, des de compartir amb comunitat a l'òpera, que no és una cosa que està tan allunyada de la cultura en general i de les arts, no? Que sempre la tenim una mica com que fa una mica de por.
15: Clar, quan un pensa en l'òpera a vegades només pensa en el Liceu i ells sí. Pensa que allò és un món que allà dintre sapiguer quants nens es mengen, no? Vull dir, no és aquest el cas. Vull dir, l'òpera i verdaderament l'Elisabet, que crec que ha tingut la cert de triar el tema de la Faràndula o el tema dels amics de l'òpera de Sabadell, perquè això és una òpera molt propera. Ells, les seves òperes que fan a Sabadell, després les divulguen per tot Catalunya. No és al Liceu, no, però vull dir, puc, a veure, jo sóc un amant de l'òpera i vaig al Liceu i vaig a Sabadell i puc dir-te que, a veure, no hi ha tanta diferència, eh? Vull dir, el nivell de qualitat i de bondat que té una òpera a Sabadell és molt equiparable al que pot ser molt.
0: I què fareu avui i els pròxims dies?
14: Avui comencem, bueno, presentarem una mica el projecte i avui començarem amb l'Elixir d'Amore de Gaetano Donizetti, que de fet es va estrenar ahir a la Faràndula, que ha sortit a totes les notícies, llavors a veure si així la gent també s'anima perquè ha tingut l'estrena, ha sigut sonada. Uh-huh. Llavors començarem aquí, donarem una mica a conèixer tot el projecte, això perquè la gent no s'espanti, no pensi que parlarem de coses rares, no? Sinó que seran trobades molt... Jo crec que seran, gaudirem molt, que seran molt properes.
15: Sí, i la idea també és que...
14: Sí.
15: És dir, la idea és que això variarà segons l'òpera,
14: sí.
15: No? La idea és que un expert ens expliqui coses importants de l'òpera, però que després en els col·loquis posteriors que fem nosaltres, pues, la gent pugui dir la seva i pugui dir, pues, mira, a mi no m'ha agradat, o a mi, i per què la música aquesta és així i no és així? Uh-huh. És dir... Uh-huh. Les coses que no s'entenen no s'estimen. Nosaltres ho tenim molt clar. Ja no solament amb música, sobretot, i també en teatre. S'ha d'entendre, i quan s'entén, llavors es comença a estimar. Per tant, nosaltres volem que s'entengui l'òpera perquè s'estimi. I una forma d'entendre-la és col·loquiar, és dir, és parlar i dir pues, que amb tota llibertat una persona pot dir, pues, això és un rotllo, a mi no m'ha agradat. Bueno, pues, aquest tipus d'òpera és així i aquest tipus d'òpera és així.
0: Eli, quants clubs teniu ja i quanta gent moveu?
14: Sí, però una cosa molt important, sí? I ara així enllaço. A diferència dels altres clubs de lectura que van amb inscripcions, això de llegir l'òpera no va amb inscripció. Les xerrades són...
0: Obertes.
14: Mm-hmm. Tothom que vulgui pot venir a una, si no li va bé, pues a la següent o a la que sigui. És totalment obert. I una cosa també molt interessant d'aquest projecte és que la gent que vingui a les xerrades tindrà un codi de descompte per anar a veure l'òpera a la Faràndula o després, com ha dit el Rafael, que com són òperes que van a Sant Cugat, a Granollers, si la gent vol anar a un altre teatre, també podrà anar.
0: Molt bé. Doncs el que et deia, quanta gent, quants clubs teniu i quanta gent moveu?
14: Ara mateix 11 clubs de lectura. Movem, no sé, molta gent. Ara no t'ho sé dir, quasi 200 persones, la veritat.
0: Déu-n'hi-do.
14: Molta gent, sí.
0: I això passa paral·lelament a un Harry Potter, per exemple, sí. Que estem amb la seva setmana.
14: Sí, ara l'octubre és com que comença tot a la biblioteca, que també és una mica el mes que comença tot. Dels clubs de lectura dir, així com a novetats, només destaco dos, que són els més nous i que encara ens interessa que s'apunti més la gent. Un de lectura fàcil en català, que és nou d'aquest any i que és una mica perquè la gent que està aprenent català o gent que no parla català en el seu dia a dia tingui un espai segur, gratuït, confortable, sense cap pressió, per llegir en català i practicar una mica el català. Uh-huh. Vale? Llavors aquest el fem el primer dimecres de cada mes, fem lectura fàcil, que vol dir que són llibres especials, perquè la gent, això que està aprenent o que no va ser escolaritzada en català, que pugui llegir en català i practicar més el català, i el que ens interessa, no?, que hi hagi més espais de parlar en català. I un altre que estrenem la setmana que ve, que és de còmic per adults, sabeu que a mi m'agrada molt el còmic, fins ara fèiem còmic infantil, còmic juvenil, i els joves ja m'han crescut molt, llavors ja havíem de fer el pas de fer còmic per adults. Llavors la setmana que ve estrenem, serà el tercer, quart dijous de cada mes, depenent del calendari. I és un club molt especial perquè el portarà com a conductor el Jordi Canyissa, que és un crític especialista de La Vanguardia, també autor de còmics, que realment és un honor. Jo crec que no som conscients encara que tindrem un divulgador de còmic molt, molt important portant el club de lectura de còmic a Ripollet. Uh-huh. Llavors això, segurament culpa meva, li hauríem de donar més publicitat, però és molt interessant tenir el Jordi com a conductor d'aquest club de lectura.
0: Molt bé. El Jordi Jorba també en farà un?
14: El Jordi Jorba és el que fa el voluntari, l'hem agafat com a voluntari, molt amablement el vam convèncer i es va deixar enredar. És el que fa el Club de Lectura Fàcil en català.
0: Val.
14: Està fent de voluntari lingüístic, llavors ell és el que condueix els de Lectura Fàcil en català.
0: Molt bé, doncs segur que ho farà molt bé també.
14: Sí, ja vam fer la primera i això, poca gent, animem a la gent que vingui, perquè són molt necessaris aquestes activitats.
0: S'ha de trencar el gel moltes vegades, sí. El boca a boca, el temps, és com tot.
14: Poc a poc, com és el primer cop, anirem mica en mica.
0: Ho dèiem, que és que corrullo molt, Harry Potter.
14: Sí, no, ja acabo. Aquesta setmana hem fet Harry Potter, com sempre amb un racó de atrets o de decoració, que la gent pot fer-se fotografies. Hem tret llibres nous, novetats al racó de Harry Potter, i demà, com a gran cluenda, que feia molt temps que volíem fer, farem un espectacle de màgia, que hi haurà trucs relacionats amb Harry Potter, mm-hmm. i altres trucs, amb el mag Andreu Maxelvin, que és un...
0: Sí.
14: Ja ha vingut altres cops a Sabadell, a Ripollet, és un mag de tota la vida, diria jo. I això a les 5:30, la màgia dels llibres, gratuït. Animem els nens i nenes, famílies que vulguin venir, que vinguin disfressats a Harry Potter,
0: claro.
14: Perquè sigui així més ambientat, i serà un espectacle molt xulo, molt, molt maco.
0: I també tenim una iniciativa per continuar promocionant els il·lustradors, no?
14: Sí, això, i ja acabo.
0: Ho hem de fer molt ràpid, per desgràcia.
14: Molt
0: però...
14: ràpid.
0: Sí.
14: És un projecte que ja fa temps que fem, es diu Il·lustra. Cada any hem anat canviant, fa uns anys era Il·lustra, cada mes era en paper, amb llapis, amb color, amb aquarela. L'any passat era Il·lustra amb diferents autores, només mm-hmm. dones il·lustradores, i aquest any hem volut que sigui Il·lustra viatjant pel món.
0: Mm-hmm.
14: Llavors aquest any, un cop al mes, sempre els dimecres, si fem Hora del Conte, fem dos dimecres Hora del Conte, quan no fem Hora del Conte farem l'Il·lustra, i viatjarem pel món descobrint il·lustradors i il·lustradores de diferents països del món. Llavors aquestes activitats sempre són, la primera part, llegim, no són Hores del Conte, sinó que és una lectura d'aquells àlbums, d'aquells autors, després una estona de lectura en família, perquè les famílies puguin gaudir de la lectura d'aquells contes, ells mateixos, i després fem una activitat artística relacionada amb la tècnica d'aquella autoautora. I aquesta primera sessió, la setmana que ve, el dimecres, comencem amb Christian Bols, que és un autor il·lustrador de França, uh-huh. que és molt interessant perquè il·lustra amb objectes. Uh-huh. Llavors, també és interessant perquè no fa falta saber dibuixar, sinó que a través de la construcció amb diferents objectes crea les composicions, les històries dels llibres. Llavors, és una tècnica també molt diferent, molt... Bueno, que la descobrirem, que és molt interessant.
0: Molt bé, doncs l'enhorabona, com sempre, tantes iniciatives tan interessants, a més del que ja ha de ser la biblioteca.
14: Sí, sí, el dia a dia també...
0: Molt rebé.
14: Ja doncs, ens porta molta feina.
0: També al Rafael López, moltes gràcies per venir
15: gràcies
0: avui a explicar-nos...
15: Gràcies a vosaltres per la difusió que en feu.
0: ...totes el que és l'òpera, que de ben segur que a poc també aconseguireu el vostre objectiu. Així que moltes gràcies, Rafael López,
14: sí.
0: Associació d'Espectadors, i Elisabet Vázquez, directora de la biblioteca.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
3: El 91.3, Info Setmanal.
10: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
11: Va, cago en la mare que et va matricular!
10: Temps de Llibres. El programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
16: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
17: No te quedes atrás
16: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
17: En Top Música Nueva.
16: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
18: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes, desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat.
19: Una escletxa sempre és un problema?
20: No, una escletxa és una oportunitat per travessar murs i per mirar més enllà.
19: Provem d'obrir una escletxa en aquest mur tan dur de les idees?
20: Parlem sobre cultura i transformació social a l'escletxa de Ripollet Ràdio.
19: Parlem sobre travessar la cultura, connectar idees i mirar el món d'una altra manera.
20: Cada darrer dimarts de mes, a les 6 de la tarda, i sempre que vulgueu, a ripolletradio.cat.
21: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama,
22: quiero ser artista.
21: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
8: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
9: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
23: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
24: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
3: El 91.3, Info Setmanal.
0: 10 minuts per les 6 de la tarda. Ara saludem a la Noelia López. Hola.
25: Hola, què tal?
0: Ets la coordinadora d'activitats de gent gran del Centre L'Esplai La Gresca.
25: Correcte.
0: Has vingut en altres ocasions per ajudar a parlar de la setmana de la gent gran. Però sembla que només ens recordem de la gent gran quan és la setmana i quan vosaltres feu una feina molt important com a casal de la gent gran també de... des de la Gresca.
25: Uh-huh.
0: Vale. Comencem una mica en general, perquè la gent, doncs, abans es coneixia la Gresca pel tema juvenil infantil, no?
25: Correcte, sí.
0: I ara, doncs, teniu una feina també molt important, i a més també col·laborant amb la Creu Roja, oi?
25: Uh-huh.
0: De tot el que és la gent gran, eh? I feu, doncs, també, doncs, tota una programació molt important. Què és el que tu destacaries ara del que feu a nivell de gent gran i què és la Gresca per la gent gran?
25: Doncs la Gresca al final per la gent gran és un espai de relació, de trobada, de conèixer gent nova, no? De combatre aquesta solitud no desitjada que hi ha al col·lectiu de gent gran. I allà oferim aquell espai per totes aquelles persones que vulguin participar. Així com a destacable, doncs aquesta setmana hem reiniciat un altre cop el projecte de Pets en Companyia, que per qui no ho conegui és un projecte que es va iniciar fa uns anys per combatre també la solitud no desitjada de les persones de Ripollet, que el que consisteix és que diferents restaurants de Ripollet col·laboren amb nosaltres oferint un menú especial per les persones que estiguin inscrites en aquells projectes.
0: Uh-huh.
25: Ara mateix doncs, tenim tres restaurants que col·laboren amb nosaltres. Els dilluns, el restaurant de la Majareta, que ofereix una taula per 8 persones, que ja està ple.
0: Mm-hmm.
25: Els dimecres, a la Braceria de Ripollet, també, que ofereix una taula de 10 persones, que també està plena. I els divendres, al bar del poliesportiu de Ripollet, que ofereix una taula de 8 persones i, de moment, només són 4.
0: Molt bé. En què consisteix l'anar allà? Bueno, ja s'entén que és halal, però bé, són unes condicions especials, no? Tot plegat, econòmiques i, a més, també del fet aquest social, no?
25: Exacte, sí. El que volem és que es faci una mica de grup, també, que facin relacions entre ells i que no només sigui aquella estoneta de menjar, sinó que puguin, doncs, quedar per prendre un cafè un altre dia fora del que seria el projecte. La idea és que les persones s'apunten i sempre van aquell dia a menjar, o sigui, el grup és fixe.
0: Uh-huh.
25: No? I tu t'apuntes un dilluns i llavors vas tots els dilluns de totes les setmanes. I així també es crea un vincle entre ells que no només d'un dia de mengem i ja està. I la veritat és que és molt xulo i tenim moltes persones interessades, molt contentes. Molt agraïdes també de que diferents restaurants de Ripollet s'animessin a col·laborar, perquè, bueno, malauradament el restaurant inicial, que era el cultural, va haver de tancar. Però, bueno, mira, al final hem aconseguit que altres restaurants, i estem obertes a que altres restaurants també vulguin participar i poder oferir una tauleta allà on surti.
0: Què ha de fer aquesta gent gran, doncs, interessada en gaudir d'aquest servei?
25: Doncs ha de trucar a la Gresca, llavors parlaria en aquest cas amb mi, faríem una petita entrevista per explicar-los bé el que és el projecte, com funciona, el tema del preu, perquè al final és un menú adaptat per ells, que té un preu reduït, ells només paguen 8 euros, i la diferència amb el menú la bonem nosaltres com a entitat. Uh-huh. Llavors han de parlar amb mi, els explico una miqueta, fa la inscripció, i a partir d'aquell dia ja poden anar a menjar el dia que s'apuntin.
0: I què tal? Ja deies que era molt xulo, deies tu, però que, clar, són molts anys, no? Doncs una mica, quina és la radiografia la fotografia del que et podem trobar allà?
25: Doncs pues fixa't que hi ha molta gent que fins i tot repeteix, o sigui, vam començar només amb un dia i cada cop que anem obrint un altre dia em diu: ei, si surt un altre restaurant o si surt un altre dia, avisa'm perquè vull continuar menjant. Ens trobem gent que necessita sortir de casa, que veu això, el menjar, com una excusa per sortir, per arreglar-se, per tenir una conversa. Hi ha un ambient molt familiar. Mm-hmm. Si el que volíem aconseguir era traslladar una mica, no, un menjar d'amics o un menjar a casa, però a un restaurant, per treure aquest pes, no, de cuinar i de netejar tot el de després, pues estan en un restaurant que ens ofereix això.
0: Vosaltres sou una associació molt militant del Pont Vell, però després ens trobem, resulta que vosaltres sou justament tot el contrari, és a dir, vosaltres teniu gent gran de tot Ripollet, no?
25: Sí, correcte. Al principi el projecte va néixer per donar cabuda a Pont Vell, Quatre Cantons i Tiana, que al final estan com en aquella banda de Ripollet. Però, bueno, el boca a boca, que és el que funciona en la gent gran, ens trobem que ve gent de Pinetons, ve gent del barri de Can Mas. Bueno, l'oferta a Ripollet per a gent gran, que sí que hi ha, però al final és reduïda, hi ha molta gent gran, hi ha moltes ganes de fer coses, d'omplir-se tots els dies. Llavors doncs, van picant a les portes i arriben a la Gresca des de tot arreu de Ripollet.
0: Sabem que teniu, heu tingut, un casal també d'estiu,
25: sí,
0: per gent gran. Quines coses principals tu destacaries, que, a part dels àpats en companyia que ja hem parlat, o aquest casal?
25: Doncs el casal d'estiu és una iniciativa bastant innovadora, no? Perquè sempre estem acostumats a nens i nenes que quan acaba el col·le doncs van als casals d'estiu. I a la gent gran una mica li passa el mateix. Totes les programacions que hi ha per activitats de gent gran acaben també al juny. Uh-huh. Llavors nosaltres volíem oferir això de juliol, una activitat una mica més intensa, perquè al final són per setmanes. Totes les setmanes marxem d'excursió, totes les setmanes hi ha una activitat diferent. Bueno, oferim allargar una miqueta més, no? I que puguin gaudir del juliol amb activitats una mica més recreatives.
0: Uh-huh. Ara mateix la Gresca serien com 25 persones, 26, no? Les d'aquests àpats de companyia, no?
25: Correcte, sí. Entre els tres restaurants que hem comentat abans, aproximadament són unes 25 persones que estan participant.
0: I amb la resta d'activitats, per exemple, el casal d'estiu, recordes quants hi havia?
25: Sí, el casal d'estiu érem unes 55, uh-huh, aproximadament. En total, aquest any, som unes 330.
0: Quantes?
25: 330.
0: Tot això és tota la gent gran que teniu en totes les activitats.
25: Correcte. Bueno, principalment el projecte que és com el més conegut nostre, que és a la Flor de la Vida, uh-huh, que és el dels tallers setmanals, d'activitats setmanals. He fet 330 inscripcions aquest any.
0: Déu-n'hi-do. Parlem ara d'aquests tallers i acabarem parlant de l'exposició que heu fet, val? Quants tallers hi ha? Quins són els principals, els que més agraden?
25: Doncs la gent sobretot pregunta per tallers de mobilitat. Uh-huh. Tot el que sigui estiraments, caminar, ioga, tot això sempre té molta demanda. A més, també, com estem en contacte amb els diferents caps de Ripollet, també ens arriben derivacions de persones, doncs, que necessiten fer alguna coseta i ens arriben a nosaltres. I sobretot tallers de memòria també tenen molta tirada. Hi ha altres activitats com lectura i escriptura, teixidores, també tenim un grup que fa enganxet, tenim anglès inicial, o sigui, hi ha una gran, gran varietat d'activitats.
0: Molt bé. I després, fa poc, tot plegat, amb una col·laboració amb uns alumnes i també a l'associació Afocer, doncs veu fer una exposició, que era l'exposició de la Flor de la Vida, que era retrats de les activitats, era...
25: Sí, correcte. Justament dels tallers de memòria que tenim per la tarda. La Gresca ja fa uns anys que col·labora amb els diferents instituts de Ripollet per l'assignatura de servei comunitari. Llavors, aquest any ens vam posar en contacte per l'assignatura de serveis comunitaris amb Afocer i ens va dir, pues mira, tenim uns alumnes, estem fent un... pues un, com un programa, no? Estem fent un projecte fotogràfic i ens agradaria poder fotografiar alguna de les activitats que feu vosaltres allà amb la gent gran. I per la tarda, per els horaris, doncs vam escollir l'activitat de memòria i la veritat que va quedar molt xula. La gent gran estava supercontenta de poder compartir també una experiència amb joves, perquè tot el que sigui intergeneracional és molt enriquidor, és molt bonic veure els contactes que hi ha entre infants, entre joves i gent gran.
0: I que eren fotos de les activitats?
25: Sí, en aquell moment estaven fent una activitat de càlcul, crec que era, sí. I això, anaven preguntant a la gent una miqueta que com es deien, què els agradava fer, i anaven fent fotografies de les persones grans i algunes petites entrevistes.
0: Ja per acabar, has dit que la manera de contactar és amb vosaltres per telèfon.
25: Correcte.
0: Bueno, avui la gent també té Facebook, tot això, també.
25: Sí, també poden contactar per Instagram, que el tenim bastant actiu. Instagram o Facebook també és un canal de comunicació.
0: I si no, doncs allà al Centre Cívic, on teniu vosaltres les oficines, que esteu per les tardes?
25: Estem pels matins.
0: Pels matins?
25: Sí, fins a les 3 aproximadament podem atendre.
0: Que és quan estan a més les activitats, no?
25: Exacte.
0: Són activitats de matí, no són
25: de tarda. Sí, la majoria sí, hi ha algunes per la tarda, però la majoria són de matí.
0: Molt bé, doncs alguna cosa més, ens deixem?
25: Jo crec que ja estem.
0: Doncs de moment hem intentat una mica donar a conèixer doncs, aquest munt d'activitats que s'organitzen amb més de 300 persones que ara mateix doncs, són usuàries del centre d'esplai La Gresca, persones grans, a part dels joves, que d'això ja en parlem un altre dia. Doncs agraïm avui la presència amb nosaltres de la Noelia López. Sí. Estava pensant en les que venen després, que és la coordinadora d'activitats de la gent gran del centre d'esplai La Gresca. Moltíssimes gràcies.
25: A tu, gràcies.
1: El 91.3, info setmanal.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
5: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollerradio.cat.
6: Veu, el 91.3. Veu, que bé si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
7: A veure, què no sona, papa?
6: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
7: Però què dius, ternero? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
6: Això. Però a quina hora és?
7: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
26: Una escletxa sempre és un problema?
27: No, una escletxa és una oportunitat per travessar murs, per mirar més enllà.
26: Provem d'obrir una escletxa en aquest mur tan dur de les idees?
27: Parlem sobre cultura i transformació social a l'escletxa de Ripollet Ràdio.
26: Parlem sobre travessar la cultura, connectar idees i mirar el món d'una altra manera.
27: Cada darrer dimarts a mes, a les 6 de la tarda i sempre que vulgueu a ripolletradio.cat.
28: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, Investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido. El primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
10: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió en Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
11: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
12: Y el del medio de los chichos.
11: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
13: ¡Ay, qué bonito!

0: Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
1: Que le digo que si quiere bolsa.
0: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
1: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
2: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
3: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollerradio.cat.
4: Al 91.3, Info Setmanal.
5: I ara encetem la segona hora de l'info setmanal de Ripollet Ràdio i volem parlar d'un problema que està, doncs, ara mateix molt present en el debat públic, en el debat dels mitjans de comunicació i també en el debat polític. Curiosament, resulta que ara, després de mil anys de problemes amb l'habitatge, ara ens hem adonat, doncs, que no hi ha habitatges, que és molt car, i a sobre que el dret a l'habitatge, en veritat, no s'està complint aquest dret. Doncs parlem d'això amb diverses persones molt implicades amb la lluita per l'habitatge. En primer lloc, saludem el sindicat de llogateres de Cerdanyola. Tenim a l'Emili, què tal? Benvinguda.
6: Hola.
5: I també tenim a la Magdaleni. Moltes gràcies, també per ser amb nosaltres. I no hi ha encara sindicat de llogateres a Ripollet, però de ben segur que tindríeu feina, Però ja teniu prou feina, no? Cerdanyola, imagino.
6: Sí.
5: En parlarem, de tota manera, i sobretot de la col·laboració que teniu amb la PAP, i precisament aquí tenim a dues persones també molt implicades amb la PAP, l'Andrea, què tal? Benvinguda.
7: Hola, bien.
5: I també la Pilar.
8: Hola, molt bé.
5: Molt bé, doncs després parlarem també amb vosaltres. Comencem parlant, Mili, si et sembla, de què és el sindicat de llogateres.
6: Bueno, el sindicat de llogatera és una organització que intenta que sigui de masses estables, no? I el nostre principal objectiu és lluitar contra, bueno, el tema de propietaris, no? Grans tenidors i tota la problemàtica que hi ha amb els pisos, no? Amb els lloguers, i fem com suport, no? A la part llogatera. Vale, la part llogatera, que vol dir, pues, totes les persones que vulguin tenir un contracte i tal, pues, es troben amb unes problemàtiques que d'estabilitat de contractes amb clàusules fraudulentes, amb preus que van pujant cada dia, i bueno, pues, nosaltres ens organitzem per poder acollir, no?, aquesta problemàtica i poder donar una resposta des de, bueno, des del poble, des de persones que s'impliquen i que, en base a la seva experiència, pues, van construir, no?, el conflicte.
5: Mm-hmm. Vosaltres teniu seu a Cerdanyola, però formeu part de... Bé, és una organització que ara cada cop més extensa,
6: sí.
5: I a més cada cop més present, perquè sí. Heu aixecat la veu i ara mateix sou de referents a moltes coses que estan passant.
6: Sí.
5: Toqueu especialment Cerdanyola, això sí?
6: Sí.
5: Quina és la situació a Cerdanyola?
6: Bueno, la situació a Cerdanyola és que l'oferta està d'habitatge està bastant sequestrada. És a dir, hi ha molts pisos buits, hi ha molts contractes de temporada, molts pisos... bueno, contracte de temporada és el que més, perquè vivim en una ciutat que ja tenim la Universitat Autònoma al costat, llavors això fa que la demanda sigui, no?, d'estudiants que vulguin estar aquí per cert temps, llavors això s'ha incrementat bastant. El problema amb aquest tipus de pisos és que, clar, abans l'habitatge estava llogat per preus, no?, per viure, no?, de famílies i tal, i a poc s'està desplaçant per aquest tipus de contracte on són temporals. I què passa? Que tot el tema de contractes de temporada, pues, no estan regits per una llei que marqui uns preus i una estabilitat. I bueno, pues això, per això diem que està sequestrada, no?, aquesta oferta. Pisos buits estan arribant cada cop més fons voltor i molta especulació.
5: Uh-huh.
6: Vale?
5: Ara es parla de que s'ha de construir pisos, com si no haguessin pisos. Hi ha pisos?
6: Hi ha pisos, uh-huh. Hi ha pisos. El que passa és que estan sequestrats per

0: I és una cosa vocacional perquè des de que estava a l'escola ja volia ser professora. I jo ho deia. A vegades em feia vergonya dir-ho, perquè, clar, en el moment de l'adolescència, dir que vols ser profe, doncs clar, és, ah, tu, però de què vas? O sigui, em feia vergonya dir que jo volia ser professora en aquell moment, no? Però jo d'entrada sempre ho he volgut. No et sé dir ben bé per què, no sé, la meva mare també és mestra, i... Però jo el fet de poder transmetre allò que a mi m'enriqueix, poder-ho transmetre als altres, sigui el que sigui, l'assignatura que sigui, sempre m'ha agradat i al final ho he vist com una vocació.
1: Quan tu entres en l'aula, no? Nosaltres parlàvem en el conte, no? Jo aquest conte el vaig fer pensant, no?, en moltes realitats a l'escola, no? I en com tu bé has dit abans, en com pot influenciar, no?, l'opinió d'un mestre, que al final és el nostre referent, el que ens diu cada dia, no?, quan ens treu... Pues tot, quan ens diu un comentari que ens pot afectar, pues com el nostre personatge, no?
0: Sí.
1: Què veus tu més enllà dels alumnes?
0: Clar.
1: Com els mires tu, els alumnes? Vull dir,
0: sí.
1: Per tu, jo sé, perquè et conec, però els oients no, que no només són uns alumnes.
0: Sí.
1: Cap a on va la teva mirada?
0: Clar. La meva mirada va cap a que cadascú és una persona, i el fet de ser és un tresor. És una persona en concret en aquell moment que és l'adolescència, és una persona que està construint-se, que està retrobant la seva pròpia identitat, i és com si en aquell moment estigués posant la seva brúixola. Aleshores, d'alguna manera és la importància també de que estigui d'alguna manera aquesta brúixola ben dirigida, no? Per mi és un moment crucial, perquè l'adolescència és un moment en què es posen en crisis moltes coses, no? Vull dir que tampoc em ficaré ara a parlar de l'adolescència, però jo el que veig és persones que cadascuna porta la seva motxilla, la seva manera de ser, la seva motxilla de relacions familiars, d'amistats. Cada persona és un món. Aleshores, no és només l'alumne que tens davant, sinó és cada persona amb la seva identitat, amb la seva manera de sentir, amb la seva projecció cap al futur. I a mi el que em preocupa és que siguin feliços. O sigui, jo el que vull és que siguin feliços. I a l'hora de la veritat, els pares també volen que siguin feliços. I a vegades ens equivoquem amb la manera com els estem projectant, no? I a batxillerat en concret, doncs, que hem d'estar a vegades molt pendents de la nota per si volen entrar en un grau concret o en un grau, tant sigui grau superior com un grau universitari. Doncs al final ells s'acaben veient com part d'un producte, no? Com un, i no persones, i necessiten aquesta mirada d'amor també, no? Pot sonar una mica cutre, ai, una mica cursi, però alhora la veritat l'alumne que se sent estimat, aquell despunta, el que no.
1: Per descomptat, o sigui, jo, la propera pregunta era quines emocions, o sigui, jo sé que tu i jo estem lluitant perquè realment la part emocional estigui en les aules, que sigui una assignatura més,
0: i tant.
1: Perquè realment ens hem adonat, jo amb la meva experiència, tu amb la teva, que hi ha moltes, que l'adolescència és una muntanya russa d'emociones.
0: Totalment.
1: Vale? I va cap amunt i cap avall, no?
0: Totalment.
1: I que t'hi trobes que noies i nois que semblen estar més o menys bé,
0: no
1: ho estan.
0: Sí.
1: I tot això ho estan tapant, no?
0: Sí.
1: I és com... I després, pues, hi ha temes varis de, que pot ser bullying, que pot ser...
0: Relacions tòxiques.
1: Relacions tòxiques, que pot ser trastorns alimentaris, no? I que al final aquest és el símptoma, però la causa que hi ha és un no em sento bé, no em conec, no tinc brúixola, vale? I vull posar-la, però algú ve i em diu ei, que no, que ets tonta,
0: que
1: no
0: vales.
1: Serveixes per això, i que canvies de vida, que te vayas con todo el cariño del mundo al Mercadona, perquè no vas a salir d'ahí, no? Llavors, realment, quines emocions et trobes tu a l'aula?
0: Sí. O sigui, ara quan comentaves això, o sigui, jo una de les coses que he vist molt clares és que després de tots els anys que porto a la docència, clar, com a professora també em preocupo per la part acadèmica, i aleshores va haver-hi un moment que vaig dir que els problemes dels alumnes al final no solen ser acadèmics. Darrere d'un problema acadèmic sol haver-hi un problema emocional, no? Alumnes ja siguin d'altes capacitats, ja tinguin alguna dislèxia, el que tinguin, perquè cadascú té el seu, no? Llavors hi havia temes emocionals molt forts, no? Clar, aquí cada persona és un món i hauríem de parlar de cadascú en concret. Ara, emocions que em solo trobar a l'aula moltes vegades és la por al fracàs, el no ser vàlid, per suposat, la por a no assolir els objectius que s'han proposat ells o que veuen que la família o els pares són els seus objectius i d'alguna manera el que volen és ser valuosos davant dels ulls dels pares, per molt que tinguin aquell moment de que sembla que es vulguin autoafirmar, això doncs els hi marca molt. Després, la dificultat per gestionar la frustració, això també m'ho trobo molt, i depèn, no? Perquè a vegades, però també hi ha una tendència a vegades al perfeccionisme, no? I quan el perfeccionisme és molt fort, el pas del perfeccionisme a tirar la tovallola, hi ha només un pas. Llavors, clar, aquí hi ha certs temes, no? I podria estar parlant infinit, tot allà, quan sigui, però bueno, clar, també totes aquestes coses marquen molt. Aquest és el que més em trobo, eh?
1: I l'autoexigència que parlaves, sí, també sí, ve donada per la part o sigui, per... Sí. Pel procés educacional que sí, hi ha, vale? Per lo que deies, no? De les notes, de sí, la pressió acadèmica.
0: Totalment.
1: De jo haig de tenir un currículum, jo haig de treure una nota per poder entrar, però ens oblidem de què necessita la persona, no?
0: Exacte.
1: O sigui, és com que prioritzem sí, a tota la matèria que hem de donar, sí, però no ens parem a dir, ei, aquesta noia ve trista, o
0: exacte,
1: aquest noi sembla que té la mirada baixada, no?
0: Exacte.
1: És no, vamos. Llavors, nosaltres sense voler, també regalem aquesta autoexigència.
0: Sí.
1: Què penses d'això?
0: Sí, jo això també ho crec, perquè d'alguna manera l'adolescent és una persona que està intentant també veure on redescobrir on està el seu valor. A vegades pensem que, com que l'adolescència és una època de crisi, que cadascú la passa a la seva manera, i és veritat que a vegades els pares es poden portar la mà al cap i dir, però si jo l'he educat d'aquesta manera, o per què ara pensa així, o on està tot el que jo he anat edificant. Jo a vegades dic que els pares que tinguin molta paciència també, perquè a vegades com quan tu fas una llet amb Colacau, tot el Colacau baixa baix i no saps quan serà el moment que jo remou i torna a pujar, però l'època de l'adolescència és un moment crític, no? Aleshores, en aquest sentit, ells també estan intentant veure on troben el seu valor, qui els valora. I aleshores, si posen el valor en els números, en la part acadèmica, que pot ser per múltiples factors, ja sigui perquè la família l'apreta o perquè el professor li exigeix moltíssim i quasi que no vals si no treus una determinada nota, és lògic que aquesta persona al final s'autoexigeixi, perquè ell no veu allà un 9 o un 10, ell veu el seu propi valor, i això és un problema, molt fort, no? De fet, jo em vaig trobar una vegada un alumne, bueno, aquesta potser és una antianècdota, que li vaig donar un examen, i l'examen era un 9,9. I aquesta alumna era una noia, em va dir, que asco de nota. Dic, com que qué asco de nota? És un 9,9. Què passa? Llavors ens diu, bueno, per què no em poses un 10? Dic, bueno, no hi ha, perquè la perfecció tampoc... Li vaig intentar fer una reflexió i li vaig dir, però si de 9,9 t'estàs fixant només amb el que et manca. I al final vam acabar parlant de que no era un problema de la nota.
1: Clar.
0: I la reacció que havia tingut no era un problema de la nota. Era un problema que anava més enllà. Dic, i aquest és un tema, li deien a aquesta persona, que tu has de resoldre perquè té que veure amb la teva felicitat futura. I no sabeu quan ho va arribar a agrair. Estem parlant d'un 9,9, no? Però el mateix, amb un alumne que suspèn, no? O sigui, jo penso que hi ha molt una búsqueda del valor, no? I si després el valor l'acaben trobant en un altre lloc, que potser no és on l'han de trobar, ojo, perquè se n'aniran molt ràpid.
1: Clar, i no només això, si realment no saben qui són.
0: Exacte.
1: Perquè estan pendents de que l'aprovació
0: Exacte.
1: Li dongui al professor, al pare, a l'amic, l'amiga,
0: Exacte.
1: No? Realment, o sigui, no acabaran mai, mai no podran arribar al sostre perquè, com que no depèn de mi, que depèn de l'altre, no arribaríem mai.
0: És una insatisfacció contínua, aleshores ells no saben què els hi passa, però et diuen, al final et diuen no sóc feliç, no estic bé. I aleshores te n'adones que no estaven posant el foco on l'havien de posar, que moltes vegades és també saber-se escoltar a si mateixos. Jo crec que és molt important en aquestes etapes fer un procés també d'autoconeixement, explicar com funcionen les emocions, què és l'autoestima, quina és la sana autoestima. O sigui, crec que s'ha de fer, i en moltes escoles es fa, però no només a nivell general, sinó després també a nivell particular, perquè cada persona és un món i ho rep com ho rep, no? I cada persona necessita gestionar també tota aquesta part de ferides que potser porta de l'escola, quin és el seu món interior, perquè totes les coses que li van passant conflueixin al final cap a una personalitat madura, una personalitat equilibrada, que jo també els dic als alumnes, dic el dia de demà el que us salvarà també són totes les eines emocionals que heu anat treballant. I moltes vegades al lloc on treballeu potser no valoraran tant que hagueu tret X nota, perquè no ho sabran, no ho sabran, potser sí o potser no, però valoraran com tractes els companys, com et mous, com ha arribat a la feina, quines són les teves aptituds i les teves inquietuds fora de l'aula. No? Si és també moltes altres coses, no? O sigui, també la capacitat de servei als altres, etc.
1: Total, de fet, sempre ens hem educat amb el coeficient X, vale? I realment jo cada cop estic més convençuda que la part emocional, que el coeficient emocional és el que ens salva.
0: Totalment.
1: De moltes situacions, la resiliència, la capacitat d'adaptació, de dir, hi ha un canvi a la meva vida, que faig amb això? Si jo realment no tinc tolerància a la frustració, jo me'n recordo el meu fill quan va començar a estudiar,
0: Clar.
1: Que deia, mama, i si m'equivoco? Dic, si t'equivoques Clar. No passa res, tornes a començar
0: Clar.
1: I ja està. Però perdre el temps, no perdes el temps, perquè realment aprendràs què és el que t'agrada i decidiràs i tindràs el poder el poder serà teu, no? Però això no... O sigui, no ho ensenyem i, de fet, és com que, com a pares, és, no pots equivocar, perquè
0: Clar.
1: Jo, a mi, no m'han deixat equivocar-me.
0: Exacte.
1: Per tant, jo regalo aquest patró i dic, no, tu tampoc et pots equivocar.
0: O sigui, Exacte.
1: Moltes vegades a mi em passa, no?, que jo tinc clients que són adolescents i al final acabo convidant a les mares
0: Totalment.
1: A fer el coaching, perquè en realitat no té que veure amb l'adolescent, té que veure amb la mare, amb el seu perfeccionisme, amb la seva carència de posar límits, ¿vale? I a partir d'aquí comença a fer el canvi.
0: Exacte.
1: O sigui, jo canvio, todo cambia, no? Però realment creiem que l'adolescente és el... Jo sempre dic, no us ho preneu com a nivell personal, s'estan coneixent.
0: Completament.
1: Deixeu que s'equivoquin, deixeu que realment trobin el seu camí. I si no és el camí, deixeu que deixin, o sigui, que pensin
0: Exacte.
1: Que no és el seu camí, descobreixin que no és el seu camí.
0: Exacte.
1: I que puguin triar un altre. A vegades, des de l'amor, i abans ho dèiem fora d'antena, és com que els hem d'arrossegar, no?, el nostre camí, no? Nosaltres ja hem fet el nostre camí, i ells han de fer el seu. Què penses d'això?
0: Penso moltes coses, i també és molt cert que els adolescents, moltes vegades, no necessiten lliçons, necessiten referents. I això també és important. Abans començaves amb el conte, i a mi m'ha tocat molt, perquè clar, vulguis que no, vulguem o no, el professor és un referent. Jo, per exemple, que escolto les converses, moltes vegades els adolescents es dediquen a parlar dels profes, a rajar dels profes, al que vulguis, i no parlen de l'assignatura que dona el professor. Jo sé que no estan parlant dels filòsofs, estan parlant de com aquell professor reacciona, de com aquell professor et parla, de què ha dit. O sigui, estan parlant també del professor com un referent emocional, i per mi això és fonamental, no?, de cara a un docent. Ara se m'ha anat la idea, una altra idea que també per exemple, no? Ara que deies això, que a vegades és la família o poden ser els pares o que sense voler transmeten uns patrons, no? L'altre dia hi havia un pare bastant exigent: jo vull que el meu fill tingui un 10 amb aquesta assignatura, un 10. I va haver un moment que li vaig dir: però això ho vol el teu fill o ho vols tu?
1: Total.
0: Pel teu fill, per tu poder regalar el teu fill, tu. I em va reconèixer, dic: oh, el vull jo? Dic: això no és un bé pel teu fill, no? Perquè ha de ser ell qui s'ho treballi, qui, i ja està, no? I jo sempre els hi dic: no hi ha acerts i errors, hi ha acerts i aprenentatges. Total. Jo haig de tenir aquesta actitud, perquè inclús a l'estar tan obsessionat per una nota i per un número concret fa que els alumnes no aprenguin. Jo com a docent també m'he trobat a vegades intentant explicar a un alumne per què aquella pregunta està malament, i al final li dic: imagina't que jo et poso un 10 a l'examen. Vale, escolta'm, t'has equivocat aquí. Ah, vale, ara ho entenc. Per què? Perquè estava ofuscada.
1: Clar.
0: Aleshores hi ha un moment que dius: no som una nota. Sé que té que veure amb el sistema educatiu, sé que té que veure amb que després tenim la guillotina de la selectivitat i tenim alumnes que volen fer medicina. Hi ha un sistema educatiu darrere que no ajuda.
1: Total.
0: Però nosaltres, des de l'aula, penso que sí que podem ajudar a gestionar emocionalment aquestes situacions. Des de la que vol fer medicina i necessita una nota molt alta, fins a l'alumne que no necessita nota. O sigui, s'ha de gestionar igual.
1: És que jo crec és que s'hauria de fer, no? I ara, escoltant-te, com un projecte de preparació a la selectivitat.
0: Sí, sí.
1: Vale? Jo quan anava a la universitat, jo me'n recordo una vegada que teníem un examen i va haver una noia que es va marejar, va haver de venir l'ambulància.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè va començar
0: això,
1: a tenir un atac d'ansietat.
0: Totalment.
1: Que dius: en sèrio? Sí. Realment,
0: clar.
1: No ho podem gestionar, això. I referent a el que tu deies, no? De que és el professor qui realment escolta. Jo l'altre dia escoltava que diu: el panadero no vende el pan, és el panadero el que vende. Vale? Perquè si tu te'n vas a una forneria i et trobes al típic de que no et diu ni bon dia, què quieres? Vale? No aniràs més.
0: Exacte.
1: Encara que sigui bo el pa.
0: Completament.
1: Vale? Però si realment hi ha el forner que et diu: bon dia, què tal la teva mare, com estàs? Ei, ens veiem demà. Tu aniràs cada dia a aquest forner. Vale? No ens adonem de lo important que és l'actitud que ens envolta, no? O sigui, de com ens estem... Perquè al final tots donem servei. O sigui, tu com a professora, el forner com a forner, el Jordi com a tècnic. O sigui,
0: sí.
1: Si jo arribo aquí i el Jordi no em diu ni bon dia ni em mira la cara i em diu senta't i tal,
0: clar,
1: que no és el caso, ja us lo digo, ¿vale? Pues realment, pues a lo millor jo no vindria aquí a gravar o canviaria de ràdio o cerraria el programa d'Addictos al Sentir. Per què? Perquè no em faria sentir bé. I jo necessito sentir-me bé. O sigui, necessitem, com tu dius, arribar a ser feliços, estar bé, i per això ens hem de rodejar de gent que realment apropin, no? Posàvem l'exemple del conte, no? O sigui, la professora que deia: ei, intenta-ho, torna-ho a intentar, o sigui, jo estic aquí amb tu, t'acompanyo, no ho faig per tu, de fet ni et jutjo a tu.
0: Això
1: perquè no ho pots fer, vale? Perquè nosaltres que ens creiem millor que els altres,
0: exacte,
1: no? Jo sempre dic que l'ensenyança, jo sempre els hi dic, als meus nois sempre els hi dic: aprendemos unos de los otros. Yo no sé más que vosotros. Yo os enseño, vosotros me enseñáis. Y esto es un win-win.
0: Sí.
1: ¿Vale? I realment és la meva manera d'ensenyar, perquè si jo em poso per sobre, primer, jo no aprendo nada, això és el primer.
0: Completament.
1: I segon, amb ells els estic donant el missatge de jo soy más que tú. I jo no soy más que nadie. I quan nosaltres comencem a donar servei des de la igualtat, des de jo no soy más que nadie, realment l'altra persona té capacitat de créixer. Si no és com: no, és que tu no sirves.
0: Exacte.
1: I cierro la puerta i ja no hi ha més.
0: Exacte.
1: Vale? I tu suposo que ho has hagut veure, no?
0: Sí.
1: O sigui, professors que tenen el rol de tu no vales, oye, tu puedes,
0: exacte,
1: no? Quina diferència hi ha entre el tu vales amb un alumne real, entre trobar-se a la professora, no me'n recordo els noms, eh?
0: Sí.
1: Però a la professora bona i al xungo.
0: Sí.
1: Quina diferència hi ha, Maria?
0: A veure, clar, si una cosa, penso, no? Una cosa és mirar-ho des del punt de vista del docent i l'altra des del punt de vista de l'alumne, que és qui ho rep, no? Fixa't tu que jo a vegades penso, no? Hi ha aquest tema també que té la seva part de contradicció, que tant el professor que ho fa, podem dir, malament, com la professora que ho fa bé, tots dos tenen el mateix objectiu. Tots dos volen que l'alumne aprengui, tots dos volen que la seva classe, d'alguna manera, tregui bones notes. Però un està errant en el camí i l'altre està acertant, perquè jo també penso que al moment de l'adolescència és molt important que els alumnes agafin les eines per després ells poder funcionar sols. Ells no necessiten que els hi facis les coses, no? Ells necessiten les eines, i les eines se li han d'anar donant. I els dos professors en realitat volen, no, ningú vol que els seus alumnes tinguin, per dir-ho d'alguna manera, males qualificacions a la selectivitat, però el que ho fa d'aquella manera autoritària no ho aconseguirà de segur. L'altre segurament sí. Què vull dir, no? També penso que a vegades, sense voler, els docents anem amb prejudicis. Llavors, si nosaltres ja mirem a prototip d'adolescent que mentirà, que no vol treballar, que s'està tot el dia veient TikToks, que segur que arriba tard, perquè ja l'estem jutjant, estem prejutjant, no estem preguntant. O sigui, nosaltres, si ja estem renyant un alumne perquè arriba tard, dius, bueno, li pots preguntar després per què has arribat tard, perquè potser t'explica un problema real.
1: Total.
0: I és que això m'ho trobo contínuament. I si t'està mentint, ja ell se n'adonarà i el problema serà seu, no? En canvi, perquè si tu ja entres amb aquesta actitud i l'alumne, tu ho has dit molt clar, se sent jutjat, aquell alumne et tancarà la porta. Et tancarà la porta del seu cor i possiblement et tancarà la porta del seu cap per poder aprendre bé aquella assignatura, com li passava a l'alumne de matemàtiques. Lògic i normal. Llavors hauràs d'agafar un altre camí per a aquest alumne, no? Per ensenyar-li les matemàtiques d'una altra manera. En canvi, l'altre, l'actitud és de no judici, és de debò. Estic al teu costat, no et faré les coses, però estic al teu costat per aprendre junts, com si et posés unes muletes que tu després deixaràs, perquè no estaràs sempre amb les muletes, ja les deixaràs, ja seràs autònom. I si ell veu això, de seguida es llançarà a fer-ho millor, fer-ho pitjor, li costarà més, li costarà menys, però arribarà. Però perquè no s'ha sentit jutjat i s'ha vist que tu l'has conegut en la seva essència, en la seva identitat, que és que l'adolescent, per més del revés que estigui, també vol ser estimat, també vol ser valorat, també vol tenir un sentit a la vida, un sentit de missió, de per què faig les coses, de per què vull seguir estudiant, o no, em vull posar a treballar, superbé, no? Però un sentit de missió, que ells han de descobrir. I si en aquell, per mi, per això l'adolescència és un tresor, perquè d'allà dependrà molt, en gran mesura, de com creixerà aquest arbre, no? Que encara està, encara que semblin, qui sap què, encara està molt, molt, molt verd, no? Molt tendre. Penso això, no? O sigui, que l'actitud del docent també és canviar aquesta actitud de prejudici, que en el fons també el docent porta una motxilla de que me están tomando el pelo, seguro que me están mintiendo, se están riendo de mi en mi cara. No perds l'autoritat per, no sé, no perds l'autoritat perquè no siguis el típic professor que, a més, pots fer molt mal amb les ironies. Des de la ironia es fa molt de mal, més val una correcció a part, a temps, no? Que una ironia, un què vas a saber tu, no. És que això, per més que ens treguin de polleguera, amb perdó, el docent no s'ho pot permetre. A més, jo penso que la confiança de l'adolescent, com la confiança de tothom, és molt difícil de guanyar, no? A vegades jo penso que és com aquella guardiola que tu hi vas ficant monedes i t'has guanyat la confiança de l'adolescent perquè millori. A la que li fas un comentari despectiu, negatiu, irònic, és que la guardiola ho sento, però peta. I és molt modo difícil caracol, de reconstruir
1: modo caracol.
0: Sí.
1: I és més, jo també afegeixo això que estàs dient, que el professor, el docent que realment està fent el prejudici, està exigint, no?
0: Sí.
1: el mateix que li has preguntat a aquest pare, no? ¿Esto es para ti o es para tu hijo?
0: Clar.
1: No? Aquest docent que realment està exigint, clar, realment perquè ho està fent. Per a l'ego de tenir les millors classes de la nota, ¿vale? O realment perquè s'està preocupant per aquest adolescent, ¿vale?
0: Exacte.
1: Hi ha una altra cosa que jo crec que els docents moltes vegades no fan, que és mostrar vulnerabilitat.
0: Completament.
1: Vale? O sigui, en comptes de dir, mira, a lo millor no ho estic fent bé, a lo millor t'estic exigint massa, i a lo millor m'estic equivocant, perdó, vale? No, és com jo quiero tener la razón, vale? Perquè jo sóc el docent i tu ets l'alumne, llavors jo estic en un nivell més alt, entonces ni siento ni padezco, i això també passa amb els pares.
0: Sí.
1: Jo, quan faig sessions familiars, i tu saps, sempre dic, ei, heu de dir el que sentiu.
0: Clar.
1: O sigui, no sou supermares, supergermanes, superres. O sigui, també tenim sentiments i també tenim emocions i les hem de mostrar. I moltes vegades com a docents donem la visió de... com a docents, com a metges, com qualsevol professió, com a... No, no, jo ni siento ni padezco. No? Jo, si algun dia, pues... veig al Jordi que se le caen las lágrimas, yo le voy a preguntar, pero claro, para eso tengo que ver que se le caigan las lágrimas.
0: Exacto.
1: O sigui, però realment jo m'haig de mostrar. Si jo no em mostro, entonces es muy difícil, sí, que l'altra persona s'acosti a mi, no? O sigui, és com... Jo moltes vegades a les sessions sempre poso exemples meus, de la meva vida personal, amb els meus nois igual. Els hi comparteixo. Per què? Perquè vegin que jo sóc de carn i ossos, que realment a mi també em passen coses, que jo també sento,
0: clar,
1: que jo també em puc enfadar, jo, clar, també tinc por. Si tu amb un alumne la veus angustiada i li dius, mira, que jo l'altre dia em vaig angustiar per això...
0: Clar.
1: I no passa res, perquè jo també vaig sentir, llavors és, ja tens la seva atenció, ja.
0: Exacte.
1: És com, ah, que Maria també siente esto, entonces jo no soy un bicho raro que realment, què penses d'això de la vulnerabilitat?
0: Jo penso que és important, no? O sigui, no posar-se al nivell de l'alumne en el sentit de que el professor en aquell moment no és el teu amic, no? Vull dir, no és de la teva edat, no és el teu amic, sí que té aquella ascendència de que està de referent, però és un referent que jo des de la meva vulnerabilitat també explico que a mi m'ha costat, i tu ho saps, Maria, un procés llarg de sortir d'aquest patró que jo solia tenir d'un rol de salvadora, adonar-me que realment anar de salvadora tant al col·le com a la vida en el fons estava alimentant, doncs, part del meu ego i sentir-me necessitada, per suposat, no? Però tampoc estava ajudant a l'alumne perquè no ho estava fent des d'una manera eficaç, sinó des de la sobreprotecció, com si diguéssim, no? I d'alguna manera a vegades també pensava com que els alumnes no em podien veure vulnerable o no em podien veure limitada perquè potser els estava donant mal exemple. Fatal error. Perquè en quan he fet aquest procés de sortir del rol de salvadora i posar-me, no de capa, sinó de orientadora i realment ajudar, però que sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i del seu propi creixement personal és el mateix alumne, he ajudat d'una manera més eficaç. No?
1: Clar.
0: I l'alumne també s'ha sentit menys dependent i a la vegada més autònom, inclús més agraït. No? I aquí sortim guanyant tots.
1: Efectivament, a mi, ara escoltant-te, se'm visualitzava com un camí, vale? I que al final tu vas davant, no? I li vas dient què t'has trobat, no? Pues jo aquí, exacte, em vaig trobar un arbre, i a mi aquest arbre em fa por, però bueno, passa,
0: clar,
1: i mira aquest arbre a veure quina emoció, si no és que no, tu has de tenir cuidado amb aquest arbre,
0: exacte,
1: perquè aquest arbre et farà por. No, em va fer por a mi, però no vol dir que et faci,
0: exacte,
1: por a tu. Llavors, quan tu vas senyalant el camí per on tu ja has passat, però no estàs obligant a fer sentir a l'alumne el mateix que ha sentit a tu, és quan jo tallo aquest patró i li dono la possibilitat a l'altre que pugui refer un camí nou. Nosaltres,
0: exacte,
1: com a pares o com a professors, moltes vegades és com que obliguem, entre cometes, a fer el mateix camí que jo he fet, no? Sí. O sigui, quants casos hauràs trobat de mi padre es arquitecto y yo quiero estudiar arquitectura, o sí. mi madre es médico sí. y yo quiero estudiar medicina. Bueno, sí. ¿te gusta medicina? No, pero como lo ha hecho mi padre o mi sí, madre, sí, ¿no? Sí. Pues yo lo hago, ¿no? Sí. T'has trobat de casos així i suposo que amb una autoexigència darrere de no, és que tengo que llegar a la nota perquè, claro, si no soy médico, mi padre ja no està orgulloso de mi.
0: Sí, també t'haig de dir que, gràcies a Déu, jo crec que és un tema que amb això sí que s'ha millorat, o sigui, el fet de que els pares cada vegada deixen més la llibertat als nois, no?, que facin el que vulguin. Però sí que és cert que a vegades, sense voler, alguns pares poden, o volent, poden exercir una mica com de pressió psicològica i sense voler una mica de manipulació. És a dir, si tu no fas aquesta determinada carrera o si tu no segueixes aquest determinat procés, decepcionaràs el teu pare o decepcionaràs a la mare o decepcionaràs a la família. Llavors, sense voler, perquè al final sembla que sigui una elecció de l'alumne, però aquell mateix alumne a vegades va acallant les seves pròpies necessitats, les seves pròpies aptituds, perquè, bueno, doncs a vegades sí que el pare ho fa més explícit, però a vegades és un tema més implícit, no? L'altre dia em deia un pare, és que la meva filla m'ha dit, clar, papa, és que tu vols que jo estudiï això, perquè tu vols estudiar enginyeria perquè tu ets enginyer. Jo mai li he dit, com pot pensar, jo mai li he dit. Dic, bueno, profunditza una mica en quin tipus de comentaris has fet a casa, no? O sigui, que quasi que si no fas enginyeria no vals, o que només saben de què va la vida els enginyers. A veure, m'estic anant una mica perquè són famílies concretes, o... però a vegades no només el que tu li dius. Abans he dit, no?, que els adolescents moltes vegades el que busquen són referents. Mm-hmm. Els pares són referents, no? Sí. Depèn del que tu diguis a casa, de certs de certes carreres universitàries, de certs estudis, de certs treballs, depèn de com ho vegis, aquell alumne es tancarà la porta amb una part que potser ella hi té aptituds. Per tant, no només és deixar-los en llibertat, sinó de manera teòrica, sinó educar-los en llibertat i partir del que ells volen, les aptituds que ells tenen, el que els omplirà amb ells, no? O sigui, deixar-los ser, deixar-los fluir, escoltar-los molt, ajudar-los des de la seva essència. Però sí que m'he trobat casos, d'alumnes que ho fan més per un referent familiar, o a vegades no saben què fer i allò els dona seguretat, per tant se'ls han de donar totes les eines perquè escollin i escollin bé, que després, com tots a la vida, a vegades han de canviar, o canvien de carrera, canvien d'estudis, canvien de feina, cap problema, no? Però també han d'anar experimentant.
1: Clar, i es poden reinventar. I ara, escoltant-te també, que hi ha amb la comparació, sí. no? O sigui, moltes vegades ja no es diu sí. Directament, però sí que hi ha com una manipulació. Clar, perquè clar. La teva tieta o la teva cosina va fer aquesta carrera sí. i mira que bé, que li va la vida, que no sé què, no sé quantos. Sí. Encara que no t'estiguin dient directament fes això, ja amb la comparació hi ha com una manipulació, que tu el missatge que reps és
0: clar.
1: Primera, vaig a comparar amb els altres, sí. vale? És a la primera, i la segona és no, és que haig de fer això perquè si no, jo no em guanyaré la vida bé.
0: Exacte,
1: no?
0: Això també és veritat.
1: I realment és tot el contrari. Jo sempre dic, o sigui, per buscar una professió, mira què se't dona bé, què apassiona, o sigui, què t'apassiona, no? Clar. Tu parlaves abans de com feies de professora i deies, no, és que jo ho he volgut des de petita, perquè sí. m'encanta explicar, no? A mi em passa amb les emocions, vull dir, a mi m'apassiona hablar d'emociones, por eso adictos al sentir, no? Perquè realment m'apassiona. Llavors, pregunta't què t'apassiona, no? Clar. Jo, el meu fill, que porta ja un temps tallant el cabell i tal, no? Que ha sigut autodidacta i ha començat a mirar vídeos i a fer unos cortes espectaculares.
0: Genial.
1: Jo l'animava i deia, ei, que se't dona bé, que tens facilitat endavant.
0: Clar.
1: I segueix estudiant i després ja mirarem si realment t'agrada això, t'agrada l'altre. És igual, ves provant, ves trastejant, no? En canvi, la meva mare em deia, hombre, però com vas cortar el pelo, tu hijo? I claro, y los estudios, que va a dejar los estudios, ¿no? Es con que haya un pack completo,
0: sí,
1: ¿vale?
0: Sí.
1: De, oye, salgo del cole, me voy al instituto, hago bachillerato, hago la carrera, me hipoteco, me caso, sí, tengo hijos, ¿no? Y es como, venga, va, ya he comprado el pack completo, ¿no? Y en realitat no, en realitat cadascú pot escollir, però per ser feliç.
0: Exacte.
1: Sense pressió, no perquè me ha dit mi professor que no valgo,
0: clar,
1: o perquè no, sinó perquè realment jo vull fer, clar, això, perquè ho sento així.
0: Clar.
1: No? Jo tinc la sort que encara que faig moltes coses, tot el que faig m'apassiona. Vale? Llavors li poso, com tu bé has dit, tot l'amor del món. Llavors tot el que faig, ho faig des de l'amor. I em puc equivocar? Sí. Però com que ho faig des de l'amor, en realitat puc refer una i altra vegada, perquè puc, com que ho faig des de l'amor, puc demanar perdó, puc dir, ei, jo això no ho he fet bé, ho sento i segueixo, no?
0: Exacte.
1: Ens queden 10 minuts,
0: Ah, vale. Sí,
1: tu,
0: sí,
1: deies,
0: no, digues.
1: Tu deies,
0: és molt.
1: És molt, doncs pues mira, ja s'ha passat tot. Vale, sí, a mi m'agradaria preguntar-te, Maria, abans d'arribar a un examen,
0: sí,
1: com arriben els adolescents?
0: Depèn de quins.
1: Vale.
0: Hi ha de
1: però,
0: tot, eh?
1: Però què és el que, a
0: sempre
1: nivell
0: ha...
1: emocional,
0: sí,
1: què és el que més et crida l'atenció? Jo parlava abans, no, d'aquest desmayo, no, a la universitat.
0: Sí,
1: què és el que més et crida l'atenció?
0: Bueno, m'hi crida l'atenció, a vegades hi ha un neguit exagerat, no? Un repassar fins l'últim moment, però efectivament també hi ha qui potser ja ha tirat la tovallola i entra disposat, total, faré el ridícul, doncs m'és igual. O sigui, hi ha de tot.
1: Sí, bueno, una mica com el del conte, no?
0: Completament.
1: Com jo ja m'he hecho mi història.
0: Exacte.
1: Pues ja, com no valgo, pues para que me voy a esforzar, clar, no?
0: Llavors, realment, l'actitud que té un adolescent davant de l'examen té molt a veure amb una càrrega emocional. O sigui, és, i també és molt mental. I el que tu deies de la comparació, per exemple, el que tu deies de la comparació, no? Clar, a l'adolescent és molt important que s'hagi fomentat una sana autoestima, perquè si no es compararà segur, perquè tu li pots dir a un adolescent no et comparis, no? Pues un alumne que potser tots els seus companys treuen bona nota i ella pel que sigui doncs no treu aquestes bones notes, llavors ella ja s'ha instal·lat en que soy la tonta del grupo o soy el tonto del grupo, no? I s'ha instal·lat i quasi que està sense voler, inconscientment còmoda, no? Llavors, això per què? Perquè ha comprat la comparació. Llavors, dir-li no et comparis no servirà de res. Fomentar-li l'autoestima, sí, no? Llavors, penso que totes aquestes eines emocionals i d'educació emocional al final els ajuda a afrontar bé els exàmens, no? Perquè és el que tu deies, a vegades l'alumne brillant, hiperresponsable, et pot fer doncs una el que es diu, no, que es queden en blanc. Jo m'ho he trobat, alumnes que es queden en blanc, alumnes que no poden anar fent examen, alumnes que hiperventilen, quan dius quina pena perquè s'ho sap superbé, però el problema moltes vegades ve de la inseguretat, i la inseguretat doncs ve d'aquesta manca d'autoestima, i potser la manca d'autoestima ve d'algun comentari que s'ha cregut de l'entorn familiar, de l'entorn escolar, ni et dic de les xarxes socials, no? que s'ho ha cregut.
1: Total, i ha fet la història. I de fet, jo una dinàmica de les que vaig fer a la teva escola,
0: sí,
1: que em va cridar molt l'atenció,
0: sí,
1: te'n recordes? Vaig fer una presentació on hi havia ulleres de color negre i ulleres de color rosa,
0: sí,
1: i la gran majoria van agafar ulleres de color rosa, no?
0: Sí.
1: I només una noia va agafar ulleres de color negre, i cadascú s'havia de presentar, no? I les ulleres de color rosa va dir, pues jo he agafat el rosa perquè a mi m'agrada el rosa, perquè no sé què, era muy, muy happy,
0: sí,
1: no? I aquesta noia, que a mi de fet em va cridar l'atenció només veure-la, va dir, pues mira, jo he cogido las negras porque estoy hasta las negras narices que me hagáis poner gafas rosas.
0: ¿Sí?
1: Y que realmente yo no quiero gafas rosas. Y hoy he decidido coger las negras,
0: sí,
1: las de las ulleres rosas, no sé si te'n recordes, van plorar.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: els hi va emocionar.
1: Perquè realment no tenien ni idea que aquesta noia volia ser diferent, perquè no ho havia dit mai. Mira, se'm posa el pèl de punta,
0: sí, sí,
1: encara,
0: sí,
1: explicant-ho, vale?
0: Sí, sí.
1: I realment té que veure amb aquestes comparacions que parlàvem, no? És com la massa parece que se tenga que mover con la massa, sí, però en realitat...
0: I més els adolescents.
1: I més els adolescents.
0: Que tenen aquest punt d'encara d'inseguretat, no estan fets a si mateixos.
1: Però en realitat, quan es treballen aquestes emocions, quan un fa aquest autoconeixement i diu, no, és que jo quiero las negras porque yo he decidido coger las negras y me da igual si hay 30 que se ponen las rosas, porque yo, a mi això em va resultar supervalent per a aquesta noia, vale? I em va encantar. I si realment cadascú a la vida, no adolescents, ja parlo de persones adultes, escollíssim les ulleres que realment ens senten bé, que ens fan feliç, que ens fan veure les coses d'una altra manera, no? Abans començàvem, abans d'entrar, no? Dèiem l'oveja negra, no és que siguem ovejas negres, és que estem en el lloc inadequat, no? Llavors, cadascú ha de trobar les ulleres i ha de trobar la gent amb la que... Però realment, si no es fa tota aquesta educació emocional... Realment, d'on estoy? Pues no tengo ni idea. ¿Con quién estoy? Pues no tengo ni idea.
0: Completament.
1: No? Què penses de tot això?
0: Clar, no. De tot això és que penso moltes coses, no? O sigui, jo crec que també és un moment molt important l'adolescència, doncs, d'aprendre, no sé, que és una etapa en la que hem d'acompanyar l'adolescent, no? Perquè darrere de cada adolescent, no?, hi ha una persona que està intentant descobrir qui és, quin és el seu valor i què pot aportar al món, no? I com a docents, acompanyar en aquest procés i com a pares i com a... és molt, molt, molt valuós, no? O sigui, jo penso que és insubstituïble. I també és veritat que jo sóc molt partidària, potser em surt aquí la part controladora, però que allò que es pugui prevenir, doncs millor, no? I si a l'adolescència se'ls hi pot donar aquestes eines, estàs prevenint, no? Moltes vegades parlem de la prevenció del suïcidi, de la prevenció de certs trastorns, no? Moltes coses sorgeixen a l'adolescència i si s'agafen a temps, quan al moment de l'adultesa, doncs s'ha arribat a temps de gestionar.
1: Total.
0: I tenen que tenir la confiança de parlar, perquè si un professor és excessivament autoritari, doncs no li aniran a explicar que ha tingut idees d'aquest tipus. O potser el tema de les autolesions, no? Les hi fa vergonya. I s'ha de generar un clima de confiança perquè ho puguin explicar.
1: Clar, perquè ens quedem...
0: Molt important.
1: Sí, i perquè ens quedem amb el símptoma.
0: Exacte.
1: Vale? I realment no busquem la causa. No. Llavors el que volem és abolir...
0: Totalment.
1: O sigui, aquest símptoma, dir, no, és que no t'has d'autoagredir, en comptes de dir, ei, què passa? Per què t'estàs autoagredint? Com ho podem fer d'una altra manera perquè tu no et facis mal?
0: Completament.
1: Però si realment nosaltres el que volem és, no, és que trastorn alimentari, no, és que has de menjar.
0: No, és absurd,
1: és que,
0: això.
1: Al final, potser pots evitar això, però es liarà amb una altra història, vale? Que pot ser de drogues o pot ser de més de saber, no?
0: Clar,
1: has de veure la causa, perquè... Sí. O sigui, això és com fumar, no? Tu pots deixar de fumar i ponerte a comer i ponerte redondo com una bola, ¿vale? Per què? Perquè no estàs averiguant realment per què estàs fumant.
0: Completament.
1: No? Jo realment vaig averiguar que fumava per sentir-me pues, reconeguda, com perteneciente, ¿vale? Que absurdo, però hasta que jo no descobrí eso, pues jo realment seguia fumant, perquè era com... pertenecía a mí, porque si yo no fumaba ya no era tan guay. Tú imagina't, i així parlant d'una persona adulta, pues imagina't un adolescent que
0: encara
1: realment
0: més.
1: Per això no està format, no està... Jo, ens queda molt poquet, però sí que, no sé quan ens queda, Jordi, quan ens queda? 3 minuts, vale. Bueno, jo... De veritat, o sigui, et conec, em passaria hores parlant amb tu
0: jo
1: i
0: també,
1: i crec que no ens faltaria conversa. No. Jo em sento, no com a amiga, sinó com a professional, em sento super orgullosa de que hi hagin profes com tu, de que realment pues, de veritat...
0: Fem jo, el que podem, però n'hi ha.
1: Jo, ojalà, de veritat, sempre m'envoltés de persones com tu, a nivell humà, sobretot, perquè els teus valors són els que fan que aquestes alumnes, i jo que he anat al teu col·le, és Maria, tota l'estona, és que t'estimin, que realment estiguin per tu, i no sé si vols donar algun missatge... a les persones que ens escolten, professors, docents, directors d'escola, pares... alumnes.
0: Bueno, en sortirien molts missatges, però jo crec que amb tot el que hem parlat, realment el missatge és de mirar a cada persona com una persona única, digna de ser estimada per si mateixa i que s'ha de sentir estimada d'una manera incondicional. I que aquestes persones han d'entendre que ells no són una nota, no són un producte, no són els encarregats de la felicitat dels pares, dels germans. Ells són ells i han de créixer des de si mateixos, per suposat, amb una projecció de donació als altres, que això els hi donarà doncs molta alegria. Han de procurar també per acertar, com si diguéssim, a la vida dins del que ells volen, tenint en compte les seves capacitats, les seves possibilitats, però sempre des d'aquest punt de mente abierta, per dir-ho d'alguna manera, i de l'estimació, no? O sigui, que cadascú és valiós pel que és i deixar ser a les persones.
1: Totalment. I jo deixo un últim missatge, que és fer que estem... En arreglándonos constantemente, sí. O sea, que sea un camino de no fin.
0: Sí.
1: Pues moltes gràcies, Maria.
0: A tu, Maria, sempre.
1: Ens veiem al pròxim Addictos al Sentir.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Hola, benvinguts un cop més a Gitanes a Ràdio, una temporada més. El mes passat no vam estar aquí, doncs, per temes personals i comencem la temporada un programa més tard. Però bé, no passa res, lo bo es fa desitjar, no? O algo així és la dita, em sembla a mi. Doncs, bueno, molt contenta d'estar amb vosaltres un cop més, un any més, amb Gitanes a Ràdio. Aquest any intentaré, i sí que és cert que ho compliré, de

Ja veurem. Està la cosa que no sabem com està. Però bueno, aquest és el fet. Ja us hem explicat moltes vegades com és la ciutat gitanera, de què consta. Doncs som colles del Vallès Occidental i Oriental, doncs, que decidim portar les gitanes a parts del nostre país que no coneixen, de Catalunya. I bueno, hem estat a Perpinyà, hem estat a Calella, hem estat a Begur, hem estat a Alcarràs, i aquest any doncs toca la Ràpita, més avall encara. I bueno, no som tots els pobles que voldríem, doncs perquè sempre sorgeixen coses, això ho sabem. I de nosaltres doncs també tenim baixes, doncs com ja sabeu vosaltres, sempre sorgeixen coses, sempre, bueno, la gent té vida privada i evidentment primer estan altres coses, assumptes de salut i de més que les gitanes. Això no cal ni dir-ho. I bé, la ciutat gitana, ja sabeu vosaltres que són dos dies, per si us animeu a venir. El dissabte al matí es fa una ruta per la ciutat que toca, en aquest cas és la Ràpita. Per a tarda es fan uns balls de lluïment i bueno, després doncs, les colles doncs, ens quedem a sopar i tal. No tots ens quedem a sopar, nosaltres hem decidit doncs, fer una miqueta més de colla i sopar pel nostre compte aquest any. I nosaltres no ballarem el dissabte, doncs per això, perquè tenim molt poca gent aquest any per la ciutat gitanera i s'ha d'assajar molt i no hem pogut assajar. I bé, els altres pobles ho faran superbé i ja està bé. I el diumenge doncs, es fa una cercavila per la ciutat. Es fa un recorregut on anem fent parades, fent balls i de més, i per últim es fa una ballada com la que fem a Montserrat, que fem tandes de ball, doncs el mateix, fem la ballada així per tandes, i després doncs ja està, hi ha un dinar de germanor que nosaltres doncs tampoc ens quedarem perquè hem de venir fins aquí dalt, són dues hores fins aquí, i a més, tal com està la cosa, ja veurem si no haurem de fer nit a mig camí o què farem. I res, us posem una miqueta de música i en uns minuts estem aquí.

0: Doncs acabem d'escoltar el Ball Pla de la principal del metro i bueno, us estàvem comentant el tema de la ciutat gitanera i bé que aquest cap de setmana és una situació una mica especial, ja ho sabeu tots. Doncs avui tenim un convidat molt especial, ja us he dit. Sí, tenim amb nosaltres a una persona que està super involucrada amb el món de la cultura Ripollet i la veritat que no entrevistar-lo en aquest programa ja em feia vergonya i tot. Escolta'm, Jordi Soldevilla, com estàs?
1: Bona tarda, Carme, com estàs tu?
0: Com sempre, a última hora demanant-te favors, eh?
1: No, home, només faltaria. Per tu, per la ràdio i per la cultura, pues, el que faci falta, ja ho saps.
0: Ja tenim nou regidor de cultura, eh? O no?
1: No, Déu me'n guard d'aquestes coses, eh? També t'ho haig de dir. Així en confiança que ningú ens escolta, eh?
0: Escolta'm, Jordi, tu estàs ficat en diverses coses que ara en parlarem, però sobretot amb les sardanes, no?
1: Sí,
0: i, sí. Bueno, aclarir que finalment heu hagut de cancel·lar la pleca aquest cap de setmana, no?
1: Sí, al final també perquè els espais que tenim a Ripollet doncs, són els que són, ens solapàvem amb una altra entitat, amb una altra activitat també grossa, i al final hem mogut fils cuita corrents i hem pogut ajornar aquest aplec que serà el proper diumenge dia 8 de novembre, al final.
0: Bueno,
1: mateix
0: final...
1: horari i tot.
0: La veritat és que també en part millor, Jordi, perquè tal i com les previsions de pluja diuen que això serà pluja molt forta, potser us haguéssiu trobat quatre ballant sardanes, saps?
1: Sí, això també, però bueno, tampoc no ho posem allò de posant segur, perquè tal com està el clima, que cada sí. dos per tres tenim coses, el que sí que hem assegurat és tenir l'espai, que seran les pistes de l'esbar, però també tenir el pla B, també assegurat, perquè si no, no tampoc podem anar allargant, ajornant sine die.
0: No, no, clar. Bueno, clar, aquí es fa palesa un dels problemes, no, que tenim a Ripollet, que estem fartes les entitats de queixar-nos, que és la falta d'espais per les entitats culturals.
1: Jo crec que ens afegeix un hàndicap més, que és que davant d'aquest clima canviant, que si a l'estiu fa una calor horrible i a les tardors o les primaveres tindrem aquestes pluges, més ens fa repensar la necessitat dels espais i els espais que tenim de fer-los de diferent manera. Jo sempre ho comparo amb el País Basc. El País Basc, per exemple, plou molt, però a les places es fan coses i tenen les places porxades, tenen un sistema que els hi permet pues, poder fer la seva activitat. És que si no, no podríem fer res. Nosaltres haurem de repensar tot això també. I això seran uns deures de cara a un futur, jo diria, molt immediat.
0: Sí, perquè a més, a veure, entenc que Ripollet té necessitats de tot, eh? Però hi ha coses que potser hauríem de deixar-les una miqueta de banda, no? Com un altre pavelló o una altra cosa d'aquestes, que està bé, eh? Perquè les entitats esportives tampoc és que vagin gaire sobrades, no? Però potser si es fa un nou pavelló, comptar també amb les entitats culturals, no? Perquè pugui fer-ne ús, o el que tu dius, no? El fet de porxar una plaça... tampoc implica, crec jo, no ho sé, molta despesa econòmica i penso que és un benefici per la gent del poble, realment.
1: Ens hem d'anar, jo crec, a espais polivalents, espais que puguin ser utilitzats per diversos. Hi ha una diversitat d'entitats enorme a Ripollet i això, la previsió de nous equipaments hauria de tenir això en compte. I jo crec que hem de passar de l'època de les obres faraòniques i dels grans asfaltatges a fer coses que siguin beneficioses pel dia a dia de les entitats que són les que mouen la vida de la nostra ciutat, en definitiva.
0: Exacte. I, bueno, i que no ens trobem amb això, no? Que no tenim espais i hem de fer el que puguem, no?
1: Les maniobres.
0: Fem mans i mànigues, no? Com es diu?
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm, Jordi, que tu estàs ficat també, a part de les gitanes, que ets un gran ballador i que ets la vella del Carnestoltes, ho veus que aquest any em sembla que faràs de diablot, no?
1: Sí, enguany em toca diablot perquè, a més, ho he demanat.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: A mi, o sigui, jo crec que de les coses que més em va enamorar de les gitanes van ser els diablots. I aleshores una de les coses que jo vaig dir va ser jo vull fer de diablot.
0: Jo vull una forca.
1: Sí, que crec que només m'he estrenat, això és molt fort, no m'he estrenat mai a Carnaval, sinó que m'he estrenat a la Flama del Canigó de fa 2 anys.
0: Si
1: no m'equivoco. Fent de diablot, o sigui, fer el veí de diablot. Per tant, l'estrena de diablot serà l'any que ve.
0: Molt bé, doncs ja vés agafant aire, que saps que salten molt, eh?
1: Sí.
0: I bueno, el que t'estava dient, no? Estàs també ficat en, el, en algunes d'aquestes reunions que feu, no? Que us ajunteu. Com es diu aquesta, aquesta agrupació que us ajunteu i parleu de, dels neguits, no? Que tenim les entitats culturals.
1: Bueno, suposo que et referiràs a la plataforma d'entitats.
0: Exacte.
1: Justament, que és la plataforma d'entitats de Ripollet.
0: No em sortia ara, eh?
1: Que, sí, la plataforma d'entitats doncs, farà cosa de 2 anys doncs, que està en moviment. Ens estem sumats allà doncs, moltes entitats, en definitiva. Crec que ara ja portem una 60 d'entitats de Ripollet, sobretot de cultura, perquè al final són les que més es troben al dia a dia de la burocràcia amb més problemes, diguem-ne. I aleshores són les que més en aquest sentit s'han mogut. Però independentment d'això, tothom està convidat, tothom té els mateixos al final problemes, perquè al final moltes normatives ens apliquen a tots per igual, però, bueno, que estem fent allà pinya, estan fent coses. Una de les noves coses que s'està impulsant és la creació d'una oficina de suport a les entitats, de manera que qualsevol entitat que tingui problemes doncs podem tenir un espai per poder-los, aleshores, oferir-los una, pues una ajuda, ajudar-nos entre entitats.
0: Això estaria molt bé, perquè, a més, el que tu dius, no, és, un, és una odissea burocràtica, el poder demanar alguna cosa i sempre entregar la, a tota aquesta burocràcia 50 vegades, no? la mateixa cosa, i és una miqueta... Bueno, és...
1: I que a vegades la mateixa normativa ja preveu, perquè hi ha una llei molt maca, que és la del procediment administratiu, que ja diu en un article que ningú ha de donar les dades més d'un cop a l'administració. Per tant, la mateixa administració es contradiu, i per tant jo crec que això és important remarcar la importància de que s'han de repensar també les administracions per adaptar-se a la normativa que la se'ls aplica també.
0: Clar, a més, clar, la gent diu, a sobre es queixen, no?, de que, dic jo, que la gent deu dir, mira, aquests a sobre que els hi donen espais i tal, bueno, això de que ens donin espais, molts pocs espais, però a més, sí que és veritat que sí, que és veritat que rebem unes subvencions, igual que qualsevol altra entitat, però a més, és que jo crec que la cultura a Ripollet dona molt de joc a l'Ajuntament. Penso que col·laborem moltíssim amb l'Ajuntament i si les entitats culturals diguessin prou, no tindria acabaria, res en Ripollet.
1: Acabaria una mica. Jo sempre dic que la cultura a Ripollet surt molt gratis. O sigui, no és que surti gratis, surt molt barata a l'Ajuntament. Perquè en un altre ajuntament es gastaria en contractacions per poder fer les actuacions de cultura que es fan a Ripollet molts més diners del que en realitat costa. És a dir, tu deies ara, us donen espais, us donen subvencions, però la dedicació de temps que hi ha darrere, de temps personal i voluntari de les persones, que si això ho cobrés la gent, estaríem parlant de molts, molts diners, tot això són hores De gent que podria estar treballant per l'Ajuntament, que no ho està pagant, això, l'Ajuntament. Rep un servei a un preu molt, molt assequible, per si dir-ho.
0: Sí, sí, bueno, des d'aquí que la gent sàpiga que estem reivindicant espais pels, per les entitats culturals, no només per fer assajos, sinó també doncs, això, per poder dur a terme els nostres espectacles, no? El que tu dius, no? Pues unes sardanes que hagin de cancel·lar un aplec doncs, perquè no hi ha lloc on poder fer-lo, doncs això, no? Dona, és un gran exemple del que està passant a Ripollet.
1: Haig de dir que ens han posat moltes facilitats per intentar trobar una solució des de l'Ajuntament. Cal dir que nosaltres tenim una mica la mano negra a sobre de les sardanes, no sé què ens passa, que cada cop que tenim alguna cosa passa. I aleshores també jo crec que ja l'Ajuntament, quan ja tot el nostre nom, diu, bueno, aquesta gent o els hi ajudem, o és que si no semblarà que la tenim presa amb aquesta gent. Bueno, fora bromes, cal dir que, bueno, s'intenta fer el millor possible també per part de l'administració, però que cal millorar moltes coses i cal repensar moltes coses de com funcionen actualment, jo penso.
0: Bueno, Jordi, a més de les sardanes, estàs amb les gitanes, estàs amb els gegants, perquè ets un dels capgrossos. Sí o no?
1: Sí, sí. Bueno, quan em toca, porto un dels capgrossos, sí. Sí, i que, també porto gegants, eh?
0: Que l'estiu gairebé t'hem de rescatar.
1: Haig de dir que enguany he pogut fer tot el recorregut sense treure'm el capgros fins al final, eh?
0: Ah, mira.
1: O sigui, enguany ja he aguantat. Ja... també perquè he après a beure aigua amb una canyeta a través del capgros, i aleshores això d'hidratar-me a través del capgros m'ha ajudat una mica, em va ajudar.
0: Bueno, explica'ns on més estàs ficat.
1: Bueno, a veure, no, jo diria que ja ho has dit més o menys, la cultura popular són aquestes. M'han intentat enredar en altres, però he dit que no. El temps que tinc és el que tinc.
0: Però ja no tinc més temps.
1: Sí, on hi més temps hi dedico és a la sardana, perquè sóc membre de la Junta al final, i és on més d'això. Cal dir que és una entitat, jo ja estava a l'anterior... entitat que es va acabar la seva activitat el 2016, i amb un grupet de la gent que es va quedar, doncs vam fundar la nova entitat, que no vam tenir més potre, per així dir-ho, que fundar-la a un febrer de 2020. Sí. Que després va venir tota la pandèmia. Però ens hem sortit molt bé, estem amb un programa de sardanes molt similar ja al que tenia l'anterior entitat, i estem fent sessions a les escoles. Amb més, estem fent col·laboracions com mai amb altres entitats, i aquí ja aprofito per tirar una mica el ganxo a les gitanes, a veure quan fem una cosa amb cara i ulls.
0: Ja ho saps, que quan tu vulguis.
1: Perquè jo crec que podem fer moltes coses junts també. Som les dues entitats de dansa popular, tradicional, pròpia d'aquí, a més amb marca molt personal que tenim, i jo crec que, ostres, tenim molt de recorregut per poder fer coses plegats juntament amb la resta d'entitats, perquè sí, aquí sí. No parem d'inventar-nos coses noves.
0: Sí, sí, no, la sort que tenim és que ens duem tots molt bé i col·laborem sempre que diu, pots venir? Sí, si podem, sempre, ja ho saps que sempre sí. Estem.
1: Vull això que, està clar.
0: Hem de muntar-ne una de grossa, això sí que és veritat, entre sí, sardanes i gitanes.
1: Ja la vam muntar amb la Flama del Canigó, però sí. Potser no ens acompanyava el temps, feia massa calor. Però cal dir que allò és un exemple de que es poden fer coses grosses sense haver de tenir grans infraestructures, no? Abans parlàvem de no cal fer obres faraòniques i cal fer coses més pel dia a dia. Jo crec que amb els esdeveniments ens passa una mica el mateix.
0: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Pensar petit, pensar local i fer coses grosses.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi. Vols afegir alguna cosa més?
1: Doncs animar tothom a participar de les entitats de Ripollet, animar a seguir promocionant la cultura popular, la cultura popular també catalana, i res, i que gràcies per haver pensat en mi, i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.
1: Molt bé. Vinga, adéu.
0: Adéu. Doncs teníem aquí el Jordi, ara us deixem una miqueta de música, Jordi.

Doncs teníem aquí una polca amb la principal del metro i bé, estem a veure si ara li passo el telèfon al Jordi i podem parlar amb la Lídia, que és membre de la junta de l'agrupació de la colla de Baix de Gitanes del Vallès. Estem a l'espera a veure que ens doni indicacions i li farem un truc i parlarem amb ella per el que us hem dit de la ciutat gitanera d'aquest any. D'aquí al Nadal realment no tenim cap ballada proposada. Ja sabeu vosaltres que la temporada de balls de roda comença cap al mes de febrer i estem fins a finals de maig, que és quan finalitzem aquesta roda i ballem a Montserrat. Normalment intentem fer una ballada per mes, perquè el que sempre diem, no? La gent té altres coses, fa altres coses extra, fora de lo que és la feina, doncs, per exemple, doncs, hem tingut ara aquí el Jordi, no? Les sardanes, no sé què, no? Doncs tots tenim altres coses a més de gitanes, i ja marquem un calendari cap al desembre, ja sabem quan anem a ballar i on, i aquestes són les ballades que fem. Això de la ciutat gitanera és un extra que fem cada dos anys i aquest any toca la Ràpita, on ho va triar o ho va proposar el president de l'agrupació de colles del Vall de Gitanes del Vallès i finalment ha sigut possible. I veurem a veure com tira, perquè està el temps una miqueta remogut. Posem una miqueta més de música i a veure si contactem amb la Lídia. Fins ara.

0: Doncs aquí hem posat una miqueta de música, estàvem esperant a veure si podíem contactar amb la vicepresidenta de l'agrupació de Colles del Vall de Gitanes del Vallès, que és la Lídia. Lídia?
1: Hola, hola, bona tarda. Bona
0: hola,
1: tarda.
0: Lídia, que també t'he agafat a tu, allò de Lídia, pots posar-te, no? L'he agafat a la pobra Lídia sortint de l'ambulatori, perquè la Lídia és infermera, té una vida també laboral, i ara, d'aquí res, té l'assaig amb Antics Dansaires de Cerdanyola. T'he agafat allò a contrapeu, Lídia?
1: Sí, gairebé, però bueno,
0: ja,
1: tinc uns minuts.
0: Vale. No, Lídia, estàvem comentant el tema de la ciutat gitanera, i qui millor que ho expliqui bé, tal com està muntat aquest any, perquè la veritat és que la gent no sap la feina que porta, no?, i tot el que porta això de la ciutat gitanera. Perquè ens expliqués una miqueta, sí, doncs, què es farà dissabte, què es farà diumenge...
1: Val. Doncs mira, aquest any, bueno, la ciutat gitanera és una trobada per donar a conèixer les gitanes arreu. I normalment procurem fer aquesta ciutat gitanera cada 2 anys i anem a llocs on no és habitual ballar gitanes, perquè portem les gitanes del Vallès als llocs on anem a ballar la ciutat gitanera. Aquest any la ciutat gitanera serà la Ràpita, és la 6a ciutat gitanera. Vull dir, la primera la vam fer a Perpinyà, després s'ha fet a Begur, vull dir, per Terres de Girona, hem anat a Lleida i ens faltava a Tarragona. Doncs aquest any hem anat a la Ràpita. En principi, doncs això, la ciutat gitanera consta doncs d'un cap de setmana on les gitanes del Vallès, els grups de l'agrupació, les colles de l'agrupació, anem a aquesta població i fem el dissabte, aquest any, el que es farà és que normalment el fem 2 jornades. Dissabte al matí... bueno, es fa una visita guiada per tots aquells participants de les colles, balladors, acompanyants que vulguin fer una ruta turística per la Ràpita. I normalment això ho organitzem amb guies del poble on anem a fer, o ciutat on anem a fer la ciutat gitanera. Després, així el que farem en data d'aquest dissabte és que després de la visita guiada, entre les 12 i la 1, farem un taller... la gent de les diverses colles, farem un taller per ensenyar les nostres gitanes a gent del poble o de la ciutat on anem. Aquest any el que ensenyarem és la polca de l'agrupació de les colles del Vallès. Mm-hmm. Per tant, doncs estarem una hora ensenyant a la gent que s'apropi de la Ràpita o gent de les colles que vulguin recordar la polca de l'agrupació. I ells, aquest any, com que anem a la Ràpita gràcies a l'esbart l'esbar de la Ràpita, ells fan jotes i ensenyaran una jota típica, que per cert, la setmana passada van fer el rècord Guinness de gent del poble ballant una jota a la plaça. Vull dir que...
0: Quanta gent era?
1: No me'n recordo, però era una borrada. Sí, és que no em vull equivocar, 800 a 900 persones.
0: Sí, sí, molta gent.
1: Moltíssima. Doncs ens ensenyaran aquesta jota. Per tant, fem un intercanvi de balls i aquests balls que farem al taller dissabte els ballarem tothom que se l'hagi après i tothom que vulgui a la ballada de diumenge. Quan hagi acabat la ballada de les colles, doncs farem aquesta ballada on tothom que s'hi vulgui posar farem la jota de la Ràpita i la polca de l'agrupació. Per tant, farem l'assaig amb aquest taller el dissabte per ballar-lo diumenge. I després passaríem a el que és la ballada de lluïment, que és el dissabte a la tarda. Dissabte a la tarda el que fem és que les colles que venen fan 2 balls i han de ser dos balls que no siguin els típics de les gitanes. És a dir, no pot ser el xotis, no pot ser la catxutxa, no poden ser contradances, ni jota ni maixurques. Vull dir, ha de ser balls originals que poden tenir cada poble. Intentem que siguin amb músiques de la terra... Intentem que siguis, per exemple, nosaltres, la colla d'Antics Dansaires, que per això vull fer assaig, normalment sempre fem la polca de Cerdanyola, que és un ball que no és típic de les gitanes i és propi de la nostra població.
0: Exacte.
1: Per tant, aquelles poblacions que tinguin algun ball original, a Santa Perpètua fan la perpetuenca, vull dir, fan un ball que és propi.
0: Però, Lídia, vosaltres també teniu el circus, no?, que també és un ball que heu creat, bueno, que has creat tu també, no?
1: Sí.
0: No sé si vau començar l'any passat a ballar-lo aquest o fa 2 temporades.
1: Ja fa 3 anys que el fem. Sí, el circus és com un galop d'entrada, vull dir, és un galop d'entrada que, bueno, el vam trobar la música i nosaltres, antics dansaires, farem el circus i la polca. I cada poble farà dos balls, els que hagin practicat o els que hagin ballat, els que més els agradi. I és una ballada de lluïment. I en aquesta ballada de lluïment, l'esbarda, la ràpida, doncs farà les dos jotes típiques i algun ball més que tinguin ells que hagin assajat i que tinguin en el seu calendari actual. I després d'aquesta ballada, normalment es farà demà, concretament, hi haurà un cercavila infernal, perquè són els diables, diguéssim, que ens acompanyaran i fem una cercavila amb foc i llum, i ens n'anem de la plaça on ballarem dissabte i ens n'anem a la plaça on ballarem diumenge. És una manera de dir, avui estem aquí, però demà estarem allà. Vull dir, és una manera de saber que la gent que ens vingui a veure el dissabte a aquella plaça, doncs el diumenge ballarem a una altra plaça. Són unes places que estan contínues, vull dir, estan a 10-15 minuts cada una, vull dir que la Ràpita no és un poble molt gran.
0: Molt bé.
1: I, exacte, i el diumenge, al matí, començarem amb una cercavila, que també és una cercavila amb imatgeria del poble, ve una batucada, vull dir, venen grups d'allà de la zona, i després totes les colles fem una cercavila i fem el mateix. La cercavila surt de l'Ajuntament de la Ràpita i ens n'anem amb aquesta cercavila a la plaça o al lloc on acabarem ballant. I es fa una ballada de gitanes on es fa per tandes, vull dir, similar al que fem a Montserrat quan veiem totes les colles de l'agrupació, que com que som 17, aquesta vegada serem uns 11 pobles, em sembla que som 11-12 pobles, i ens repartim per tandes. La primera tanda veien els més menuts, després veien els mitjans joves, els grans i els veterans. Vull dir, normalment fem aquestes quatre tandes. I durant aquestes quatre tandes, la colla de la Ràpita també farà alguna petita actuació. També fem el ball de l'homenatge, que és un ball per homenatjar, doncs, que portem les gitanes, i és un ball que fem de cara d'homenatge i d'agraïment al poble o ciutat que ens cedeix per poder fer la ciutat gitanera. I com he dit abans, al final de tota aquesta ballada farem les ballades dels balls que vam aprendre dissabte, vull dir, la polca de l'agrupació i la jota de la Ràpita. Aproximadament això és el que intentem fer amb la ciutat gitanera.
0: I després també teniu a les colles de l'agrupació que ballen dissabte, diumenge?
1: Les colles de l'agrupació, és a dir, amb l'agrupació... Ja fa més de 10 i tant, i 15 anys, i gairebé 20, 15 anys segurament, que portem balladors de les diferents colles, de les diferents poblacions, i s'ha fet una colla. Ara anomenem una colla, vull dir, ens repartim, amb dos peces fa una colla, dos peces fa una altra colla, i ballem el dissabte. Les colles de l'agrupació ballem dissabte, perquè és quan som les úniques colles que fem les gitanes dissabte per donar una proposta diferent, perquè només ballarem gitanes sols. En canvi, el diumenge les gitanes es ballen en grup, per tant ballaran 6 o 7 pobles alhora, i clar, cada poble té la seva idiosincràsia, sí, els seus passos, vull dir, són ballades diferents. És per fer una mica, com que el dissabte és de lluïment, doncs en principi les colles de l'agrupació només fan les 4 peces amb 2 i 2, fan les 4 peces de les gitanes en formato individual, o sigui, només una colla. En canvi, el diumenge el format és multicolla, és a dir, que ballaran 6 colles alhora.
0: Molt bé, molt ben explicat, veus? Tu ho expliques molt millor que jo. Ja, jo no ho explicava, vale. Bueno, explica'ns, Lídia, com teniu els antics dansaires sortides diverses? O també, com a Ripollet, ara, després de la ciutat gitanera, pareu ja fins que comenci la roda?
1: No. Nosaltres, les antics dansaires, tenim la Ràpita, però Cerdanyola té dos festes. Per tant, clar, ens estem preparant per la festa de Sant Martí, que és l'11 de novembre, que és festa Cerdanyola, i aquest any Cerdanyola agafa dos caps de setmana. I com que agafa dos caps de setmana, nosaltres participem en el seguici de cultura catalana, que es fa el divendres, el primer dia de festa major. El divendres al vespre es fa un seguici de cultura popular, que ja és el segon any que ho farem i participem nosaltres com a entitat participativa. I el diumenge següent, no el dia 7, no és el dia 8, sinó el dia 15, fem una matinal cultural, on també les entitats fem una ballada a la plaça Sant Ramon de Cerdanyola i fem un petit tast de balls. Vull dir, normalment nosaltres sempre fem o la polca, la catxutxa, alguna peça de gitanes.
0: Bueno, per qui no ho sàpiga, la plaça Sant Ramon és aquella que hi ha després de l'església, no?
1: Ai, perdona, m'he equivocat, no és la plaça Sant Ramon, és la plaça de la... És que clar, com que a la plaça Sant Ramon hi ha l'embalat, clar, no me'n recordava. A la plaça Sant Ramon hi ha l'embalat, no podem ballar l'embalat. Ballem a la plaça de l'església, diguéssim, a la plaça que hi ha davant de entre l'Ajuntament, l'església, doncs és la plaça del mig, la plaça Abat Oliva, perdó.
0: Vale,
1: ballarem, doncs... la matinal cultural és a la plaça Abat Oliva.
0: Doncs qui vulgui anar a veure els antics dansaires a Cerdanyola, ja sabeu, el dia 15 de novembre, has dit, Lídia?
1: És el diumenge, sí.
0: A la plaça de l'església, d'allà de...
1: A les 11 del matí. La matinal cultural és a les 11 del matí. I el seguici és el dia 6 i començarem a les 6 i mitja de la tarda. 6 i mitja de la tarda, primer es farà el pregó i després del pregó farem el seguici, que sortim de l'Ajuntament, i aquesta sí, que fem l'Ajuntament, carrer Cordelles, aquest any no sé si farem Sant Ramon o Cordelles, i després anirem a la... al carrer Sant Casimiro i engaltarem i agafarem la plaça Sant Ramon. El seguici sí que l'acabem davant de l'embalat a la plaça Sant Ramon.
0: La plaça Sant Ramon, que està una mica més amunt de l'església, a mà esquerra, no? Si puges al carrer Sant Ramon, a mà esquerra.
1: És on comença el carrer Sant Casimiro, exactament. Sí, és la plaça del casc antic, diguéssim. La que
0: està exacte.
1: Just...
0: Escolta, exacte. Lídia, perdona que t'he tallat, No, el que dic... T'anava a dir, Lídia, que hem estat parlant amb el Jordi i bueno, han tingut la mala sort que han hagut de cancel·lar l'aplec d'aquest cap de setmana perquè no hi havia possibilitat de pla B, ho han de fer un altre dia. Teniu previst si hi ha pluja algun pla B a la Cerdanyola, a la Ràpita?
1: A veure, en principi, el de novembre de moment encara no hem vist. Vull dir, les ballades de Sant Martí de moment tal qual. I a la Ràpita hi ha pla B. És a dir, en principi dissabte, ara han canviat els diagnòstics i sembla que farà vent, però no pluja. Per tant, en principi dissabte ballarem a la plaça del Coc, que és el que estava previst. I per diumenge, que és quan dona pluja, hi ha pla B, per tant ballarem al recinte firal, que és, en lloc de ser la plaça gran davant del recinte firal, ballarem a dintre, vull dir, està cobert. Bé. És com si fos un pavelló gran.
0: Bueno, com a mínim tenim un pla B perquè si no, anar fins allà i quedar-nos sense ballar també faria molta ràbia,
1: No. Ja va, no, això ja, bueno, sempre que preparem la Ciutat Gitanera sempre hem de tenir un pla B perquè ja ens ha passat, bueno, l'última Ciutat Gitanera també ens va ploure.
0: Sí, al Carràs.
1: Exacte, i teníem pla B. Clar, el pla B és diferent perquè ja no estàs al carrer, estàs tancat, només ve el que s'assabenta, vull dir, però teníem pla B, sempre hem tingut pla B.
0: Bueno, doncs moltes gràcies, Lídia, et deixem, que segur que estàs ja a punt d'entrar a l'assaig i bueno, nosaltres ens veiem aquest cap de setmana i ja més d'un dia ja et trucarem.
1: Val, d'acord, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Lídia.
1: Bona tarda, que vagi bé.
0: Bona tarda.
1: Adéu.

Doncs abans de parlar amb la Lídia havíem escoltat els Nyitos de la principal del metro i ara acabem d'escoltar la versió de la polca de Sant Celoni de la principal del Ferro, que ja heu sentit com deien Ferro, no? És de la copla aquesta que és la principal del Ferro. Doncs bé, la Lídia ens ha explicat molt, molt, molt, molt bé, molt millor del que jo us havia explicat a la ciutat gitanera, de què va, de què consta, està tot molt ben organitzat pels membres de la Junta de l'Agrupació i bé, amb el Jordi també hem tingut una bona xerrada sobre com està la situació, no, de les entitats culturals aquí a Ripollet. No ens podem queixar, sí que és veritat que sempre que hem tingut un problema, la veritat és que hem tingut molt bona rebuda sempre per part dels tècnics i del regidor, això sí que és cert, però hi ha unes mancances de fa ja molts anys, no és d'aquesta legislatura ni de l'anterior, sinó que ja fa anys i anys i anys que Ripollet té una mancança d'espais molt, molt, molt, molt bèstia. Sí que és cert que Ripollet és el que és, són 4 quilòmetres quadrats, si no m'equivoco, vull dir que tenim molt poc espai, però també és cert que doncs, moltes vegades hem parlat amb l'Ajuntament doncs, els temes de les locals de les associacions, se'ns ha escoltat, i és veritat que les locals de les associacions de veïns se'ns ha permès a les entitats de fer-los servir per assajar i de més, vull dir que amb això també estem molt contents, però realment ens falta un gran espai, perquè el centre cultural és molt petit, ja ho ha escoltat el Jordi, doncs que ara de moment s'han afegit 60 entitats en aquesta reunió que fan habitualment, no? per posar en comú doncs això, no? Problemes i que tenim en general, no? Sobretot burocràtics, que és la burocràcia és el pitjor. I bé, el que necessitem és això, són més espais on tothom tingui cabuda, tots puguem assajar, tots puguem tenir un lloc on deixar doncs, les nostres pongos. Sí que és veritat que nosaltres en tenim, però, per exemple, els nostres companys i amigues dels gegants doncs, no tenen espai per deixar els gegants. I, bueno, en fi, que sabem què és el que hi ha, però moltes vegades hi ha mesures electoralistes. No parlo només d'aquest ajuntament, sinó, ja us dic, de fa molts anys ja, és igual el color que hi hagi, que s'han fet infraestructures que creiem que hi ha coses més necessàries, no? I una d'elles doncs, és un espai on totes les entitats culturals podem fer servir doncs, en cas de pluja i en cas de no pluja, però que puguem fer-ne servei, no? Ara hem de tirar de petits d'escoles i de més i tota la burocràcia també amb educació doncs, s'ha ampliat, és a dir, tots són pals a les rodes. I bé, esperem que això millori amb els anys, esperem que no gaires anys. I bé, feia molta falta doncs, que totes les entitats ens poséssim de costat, no? Al costat unes de les altres i no a les esquenes, no? I bé, posarem una miqueta més de música, si us sembla, i així amenitzem la tarda.

Doncs aquí teníem la faràndula amb la principal del ferro i us deixem aquí en aquest primer programa una miqueta bastant reivindicatiu de la cultura popular de Ripollet i ens veiem el proper mes, el tercer dijous del mes de novembre. Doncs una abraçada i fins a la propera. Us deixo en Polca Nova.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

I've been waiting for you for so long. I can drive a natural.

al 91.3 FM. Bongo Bongo FM. Bongo Bongo FM.